0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La mejor música en Radio Montornès.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores. Tímidos. Bailones.
5: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
6: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
7: Sintonizas Radio Montornés.
8: So, how's your evening so far?
9: Bonsoir, ça va fantastique.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Radio Montornès. Éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía Urbana, todos los lunes a las 8, con Baharu Dembaga, en Radio Montornès.
2: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

suau com mocador de fil, com un petó de nen gris de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: La mejor música en Radio Montornès.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Hay muchos lugares.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos. Repetidores.
5: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
6: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
7: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
8: La teva música a Radio Montornès. Radio Montornès 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres accidents dificulten en aquests moments la circulació. El primer a l'AP7, a Roda de Berà, que deixa només un carril obert en aquest punt. Un segon accident a l'AP7, també a Mollet, deixa també un carril tallat. I finalment, un tercer accident afecta en aquest cas a la B142 a Polinyà, que deixa completament la via tallada. També hi ha retencions a la Nacional 340 a Creixell i també a l'AP7 a Mollet del Vallès. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 9.200 personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. La major part de les noves places seran per al professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i també personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació i Formació Professional.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un acord. I per causes que s'investiguen, dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2 a Jorba. El sinistre va deixar també quatre ferits menys greus traslladats a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I l'Aplec del Caragol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu, que deixaran fins i tot algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els gerais. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.
3: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
2: La mejor música en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua, festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP7 concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
3: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor, perquè fa la temperatura es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el néctar. Ja és primavera a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, Montornès. Salutacions cordials al Miquel Zafra, a la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Avui, dilluns 25 de maig de 2026. De fet, ja amb mires del que s'apropa, que ja sabeu, entre d'altres coses, arriba la revetlla de Sant Joan i arriba el mes de juny amb molta calor. Aquest cap de setmana ens ha agafat la calor pràcticament de sorpresa, tot i que sabíem que venia, però les temperatures han arribat fins als 30-31 graus. Ha estat massa calor per al meu gust. I la veritat, doncs, que els cossos fan una batacada perquè t'has d'acostumar a tot això. Estic escoltant. Avui és el dia de la ressaca de la remansada. I no és per menys. Però ara en parlarem, perquè tenim durant tot el cap de setmana les xarxes socials han pogut gaudir d'aquesta perspectiva remensa que va estar a Montornès dissabte, i clar, tothom parla d'aquesta remansada. De fet, nosaltres també en parlarem amb el nostre company, el José Luis Cano, que va assistir i ens ha portat moments inolvidables d'aquesta desena edició al carrer, 11a edició de la remansada. Són les 10 i 9 minuts, estem a Montornès del Vallès amb una temperatura agradable, i no és per menys, perquè ja sabeu, això va in crescendo, i ara mateix tenim 26 graus, assolellat tot el dia, serà un dia assolellat, al igual que el dimarts, el dimecres, el dijous, divendres una mica de núvols, dissabte assolellat i diumenge una mica de núvols. Dilluns diuen que podria ploure dos gotes, on plogui. De moment, temperatures a l'alça, sensació tèrmica de 27 graus i calor, molta calor. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com esteu?
1: Doncs estem de dilluns, ha estat un dilluns ben rebut, sobretot perquè hi ha molta gent que avui està de festa. De fet, tenim a Granollers, a Montmeló, que a Montmeló a més celebren aquesta segona Pasqua i tenen festa local. Gent o canalla que estudia fora de Montornès, a Barcelona, als pobles del voltant, que celebren aquesta segona Pasqua. Avui és un dia especial per tothom que tingui festa. De fet, moltes persones que treballen, com dèiem, a la City, avui han pogut descansar una mica més i potser estan per aquí voltejant per al nostre poble, o potser han fet allò, una escapada, no? Una escapadilla. Ara tenim 2-3 dies i de seguida les escapades estan a l'ordre del dia. I nosaltres aquí estem, perquè no tenim cap escapada. Nosaltres la farem també aviat, però no avui. Què tal, Miquel? Com ha estat el cap de setmana?
2: Doncs molt bé, cap de setmana ràpid, intens, amb calor, amb molta calor, com tu dius. Ahir temperatura de 30 graus, vaig pujar el cotxe a migdia per una necessitat i cremava el volant.
1: Sí.
2: Espectacular. Les temperatures que pel mes de maig que estem, les temperatures que estem tenint.
1: I de cop, eh?
2: Sí, de cop. Bueno, ens hem d'acostumar a aquestes temperatures tan elevades cada cop més d'hora.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: No esperàvem que doncs, el mes de maig fes aquestes temperatures, però bueno.
1: Clar,
2: és que tenim molta gent a la platja també aquesta setmana.
1: Sí, sí. Passem dels 18-19 als 30 i clar, el cos fa un bataclam. Jo he aprofitat per dormir, però dormir molt. El cos ha dit, t'has d'acostumar. I em va marcar un bataclac que diumenge vaig estar descansant perquè no. Dissabte vaig sortir i diumenge, uau, ja no podia amb el meu cos. Vull dir que ara suposo que el cos ja s'està acostumant a aquestes temperatures, perquè ara ja és el que ve, ja no tenim una altra cosa. Vull dir que calor i més calor. I res, tornem d'un cap de setmana a Montornès, que ha estat doncs, amb molt tràfic de gent que ha vingut al poble i gent que ha pogut gaudir doncs, de la remensada, perquè sabeu que un cop a l'any els remenses surten al carrer i fan doncs, una mica el seu espectacle, la seva interpretació d'uns fets que van passar a Montornès, i la veritat és que estan prou contents amb aquesta remensada. 2026. Ens han deixat imatges inolvidables, vídeos musicals, moments d'interpretació entre ells, els actors, i sobretot doncs, esa sensació que quan acaba la remensada tothom està d'acord doncs, que ha estat un èxit, que molta gent s'ha desplaçat cap a Montornès per veure en directe aquesta remensada amb tots els actors i actrius que durant mig any han estat preparant-se per a aquesta representació. El nostre company, el José Luis Cano, avui ens porta detalls d'aquesta actuació. També dic que Éxito Total i Teatre Ple entre bambalines, l'espectacle que una vez más la gent de Montornès Nord i concretament de l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen doncs oferia aquest any al Teatre Margarida Xirgo. Entre Bambalines és un grup amateur de gent de Montornès que també doncs intenta fer-nos passar una bona estona i doncs van estar dissabte a les 6 de la tarda justament al teatre oferint les seves obres. També va ser un èxit i vam poder gaudir de l'espectacle entre bambalines. I això ha estat el cap de setmana. Segurament que també sabeu que hem tingut el torneig Salit i Disfrutat a futbol, i no m'estranya perquè, per exemple, després us explicaré que avui és, si no m'equivoco, el Dia Mundial del Futbol. Sí, llavors aquest cap de setmana s'ha realitzat aquest torneig del Salit i Disfrutat. Bé, doncs anem una mica a repassar les qüestions que ens tocaran de prop aquesta setmana. És la darrera setmana del mes de maig. Tirem cap endavant i us recordem que el SEM Les Vernedes recull les propostes de les persones que són usuàries i ho fa en una taula oberta allà mateix a l'equipament durant la trobada que es va celebrar fa uns dies. Estava obert a totes les persones abonades o la gent que fa cursos, i es va informar sobre l'estat de comptes, el pla d'inversions per aquest 2026 i sobre les millores d'accessibilitat de les piscines d'estiu, entre d'altres temes. El SEM Les Vernedes va acollir, com dèiem, fa ja uns dies aquesta sessió de taula oberta. Va ser un espai de diàleg entre l'Ajuntament i les persones usuàries de l'equipament, i la trobada, que està adreçada a persones abonades i cursetistes, va comptar amb la participació de l'alcalde, el regidor d'Esports, Ricardo Piris, la cap d'àrea d'Acció Social, Ana González, la directora del centre, Sílvia Minyambres, i també un grup de 8 abonats i abonades. Doncs així va ser la reunió i aquests temes es van tractar. També sabem que tenim tallers i exercici físic per commemorar el 28 de maig, Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. Entre el 28 de maig i el 5 de juny, a Montornès, es durà a terme activitats centrades a la salut femenina, entre les quals hi ha una caminada cap a la Font de Santa Caterina, tallers de manualitats i la presentació de la campanya Dones i Esport. Sota el lema mundial "És essencial, no pas opcional", el Departament Municipal de Feminisme i Diversitats i el de Promoció de la Salut han organitzat una programació d'activitats a l'entorn del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. El gruix de propostes estarà centrat el mateix 28 de març i el tret de sortida serà a les 9:30 amb la lectura del manifest institucional als Jardins Natividad Llarza, des d'on es donarà inici a la caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Aquesta passejada està inclosa en el programa Salut Pas a Pas i Parcs i Biblioteques, naturalment. No sé si sabeu que l'Ajuntament de Montornès arriba al top 1 en transformació digital i govern obert. El consistori ha rebut el reconeixement Administració Oberta, que acredita un any més la seva maduresa i progrés digital d'acord amb els barems establerts per l'Administració Oberta de Catalunya per municipis de 5.000 a 20.000 habitants. Doncs ja fa uns dies, a Granollers, es va fer aquest acte de lliurament de guardons a la 11a edició dels reconeixements Administració Oberta, que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, AOC, otorga anualment als ajuntaments i consells comarcals capdavanters en transformació digital i govern obert. L'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement d'Administració Oberta de Catalunya i s'ha situat al top 1 dels municipis de Catalunya entre 5.001 i 20.000 habitants que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025, d'acord amb els indicadors que la pròpia AOC estableix. Doncs aquí està el reconeixement cap a l'Ajuntament de Montornès. I sabeu que el Mas 30 Cosmos continua i ara tenim una activitat que té a veure amb aprendre a jugar al joc de rol màgic de Gathering amb els pressupostos Mas 30 Cosmos. El 29 de maig, a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik acollirà una jornada de tallers per conèixer les normes bàsiques d'aquest conegut joc de cartes. Per acabar, se celebrarà un torneig express. Les inscripcions no són imprescindibles, però recomana incorporar-se al grup de WhatsApp de l'activitat, accessible a través del codi QR inclòs en el cartell anunciador. La jornada està finançada amb els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos i nosaltres parlarem d'aquesta activitat properament aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. I ja us explico que tenim a tocar avui el Dia Internacional de les Taques Cutànies. Hem de mirar les taques cutànies, les pigues, les manxes, si tenen relleu, si han crescut, si hi ha diferents colors. Hem de fer una ullada a les taques fosques, generalment ocasionades pel sol, per canvis hormonals o pel consum de certs medicaments. Afecten a una de cada tres dones i de vegades afecten també a altres homes i a l'autoestima. Es tracta d'una problemàtica que afecta a moltes persones, per això hem de tenir protecció solar ja, des de ja. Utilitzem cremes protectores 50, utilitzem barrets i vigilem en tot allò que tingui a veure amb el sol. També us he dit que avui és el Dia Mundial del Futbol. S'hi ha triat la data 25 de maig perquè es compleix el centenari del primer torneig internacional de futbol de la història, on va estar representades totes les regions, celebrat a París en el marc dels Jocs Olímpics de l'Eix.

el seu alliberament del colonialisme. Encara queden moltes coses a fer a l'Àfrica. Avui és el Dia Mundial de la Tiroide. Des de 2008 se celebra aquest dia cada 25 de maig, proposat per les associacions internacionals del tiroide. I també és el Dia Mundial, el Dia del Orgull Friki. Doncs ja sabeu que cada any en aquesta data se celebra doncs, aquesta manera de gaudir de les persones que són diferents davant la societat i que tenen un comportament diferent de la resta, ja que solen ser estranys i viuen en un món ple de fantasia. Doncs avui, dia del orgull friki. I us haig de dir que avui, si coneixeu alguna Amanda, feliciteu-la. Si coneixeu algun Lucífero, feliciteu-lo. O Beda, ells i elles estan d'aniversari de sant, celebren el dia del seu sant, i vaig a veure ara si tenim algú al poble que estigui d'aniversari, a veure si trobem alguna felicitació a fer des de les mañanes, a veure si és possible. Vanessa Molano, felicitats. Elías Reyes, felicitats. Doncs a tots dos, que tingueu un dia meravellós i que gaudiu del dia fent allò que us vingui de gust. Moltes felicitats. I nosaltres avancem amb una mica de música. Escoltar els Queen sempre és agradable, ens ve de gust i jo crec que és una manera molt adient de començar aquest matí de dilluns. A tots ens costa una mica començar el dilluns, anem a veure si ho fem amb molta energia i vitalitat. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui escoltarem una entrevista interessant sobre una nova oferta que arriba a Montornès amb el Club Bàsquet Vila de Montornès. La Mireia Toledo ha parlat amb el Xavi Espín sobre les activitats d'estiu que farà el Club Bàsquet Vila de Montornès. El nostre company José Luis Cano va assistir a la remensada i ens porta una valoració, un recull de moments de la remensada d'enguany. Avui és dilluns i el nostre convidat estrella és l'Arturo Padilla, que ha escrit una nova novel·la i avui ens ve a parlar d'aquesta proposta literària que, a més, ha fet amb el Jordi Sierra i Fabra. Doncs una proposta que porta benzina a les venes i que avui descobrirem, Gasolina en les venes, com s'ha fet aquest llibre i que ens explica l'Arturo Padilla d'aquesta aventura. En acabar serà el nostre company, el Miquel Zafra, qui avui parli amb el Nofre Morell i presenti al Nofre el seu darrer treball discogràfic, Ànimes. Això és el que us proposem avui dilluns, que no és poc per començar la setmana. Esteu preparats?

0: parlem de serveis, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És el Juan Carlos Piña qui ens porta la informació. Bon dia, Juan Carlos.
1: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Barcelona les temperatures se mantenen sense canvis o baixen lleugerament, encara que continuen sent elevades per aquesta època de l'any. Arribarem màximes de 31 graus a Manresa, Rubí i Vic, 30 a Sabadell i Igualada, 26 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, 25 a Mataró. Tenim un dia d'ambient assolellat. Durant la tarda al Prepirineu, nuvolositat d'evolució. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant les hores centrals a la component sud-est. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Balcells, ja sabeu, al carrer Riu Mogent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112 o al telèfon d'emergència de la nostra policia local 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs anem a repassar una mica l'actualitat. El govern d'Illa aprova els primers pressupostos de la legislatura tras aconseguir els recolzaments d'Esquerra Republicana per Catalunya i Comuns. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Economia i Finances Públiques, Alicia Romero, són els protagonistes, amb Illa i Albià, que firmen aquest acord per aprovar els pressupostos 2026, tras l'aval d'Esquerra Republicana per Catalunya. I és que el govern ha aprovat fa uns dies aquest Consell Executiu Extraordinari que es va celebrar aquest projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026. Per altre costat, va acabar sense acord la tercera reunió entre el govern i els sindicats per millorar les condicions laborals dels professors. La reunió, com ja sabeu, es va celebrar entre la Conselleria d'Educació i els sindicats educatius, que això va succeir divendres, però va acabar sense cap acord tras 2 hores de negociació per millorar les condicions laborals i salarials que exigeixen els professors. La trobada va ser la tercera i es va realitzar a la sede del departament després de les dues anteriors, una dimecres i una altra dijous. Totes es van encallar i no van arribar a cap acord. Doncs aquesta setmana continuen continuen les negociacions, i concretament serà el dimarts. Demà dimarts tornaran a seure per negociar les condicions. I acabem parlant de la reducció d'emissions de CO2 que s'encalla a Catalunya durant l'any passat. El transport i la dependència del gas dificulten complir els objectius climàtics per al 2030, segons el monitor públic d'emissions. La reducció d'emissions de CO2 s'ha encallat, i aquesta és la notícia que diu que les emissions de diòxid de carboni a Catalunya es van situar en 37,9 milions de tones, només un 1% menys que l'any anterior. Una reducció clarament insuficient per assolir els objectius climàtics fixats per al 2030, que preveuen retallar un 29% les emissions respecte a 1990, segons el Pla Integrat d'Energia Climàtica de Catalunya. Doncs tenim el full de ruta, ens ho sabem molt bé, però no arribem als acords. I aquestes són algunes de les notes del dia d'avui.
2: Ràdio Montornès. Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
4: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornès con la cultura urbana. 91.2

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Las mañanas de Ràdio Montornès.
3: Doncs bé, arriba de nou l'oferta municipal infantil per l'estiu. Inclou un any més casal esportiu allà a les Bernedes i un altre de lleure. L'oferta d'estiu, a més, municipal es complementa amb els campus esportius d'algunes entitats, com, recordem, l'Associació Esportiva Montornès de Futbol Sala, el Club Handbol Montornès o el Club Bàsquet Vila de Montornès. Un clàssic per l'estiu. I justament d'això parla la nostra companya, la Mireia Toledo, amb el Xavi Espín, director del Club Bàsquet Vila de Montornès, sobre aquestes activitats que arribaran aquest estiu a Montornès. Els escoltem.
4: Aquesta serà la 15a edició. Déu-n'hi-do. Farà únicament pel tema del Covid, com tothom. Però vaja, any rere any, sent un èxit d'iniciatives i d'inclusió.
5: I tant. Què heu preparat per aquest any? Veiem que les dates són les mateixes que el campus, o sigui que el casal de vacances normal, del 29 de juny al 31 de juliol. Vosaltres sou un club de bàsquet, però sabem que hi ha moltes altres coses, no? Què és el que proposeu? Quin és el vostre projecte?
4: Bueno, de fet, el feedback de les famílies de cada estiu és el mateix. Tothom està content amb aquest model, que és un pèl més lúdic. Deixem una miqueta al bàsquet, entre cometes, de costat, però rebem moltíssimes visites de jugadors professionals, jugadors i jugadores, d'entrenadors, sobretot el tema dels influencers, que agrada moltíssim al jovent, i la part més important és el conviure amb inclusió, que és per nosaltres el nostre valor afegit i el que penso que any rere any és el reclam més important.
5: Com ho feu això? Com és aquesta convivència?
4: Doncs nosaltres no fem cap tipus de distinció. Evidentment, les edats sí que solen marcar els grups, en alguns casos, però en cap tipus els nois i noies amb necessitats especials doncs, conviuen com un mes a totes les activitats i en el dia a dia del campus.
5: Mm-hmm. Parlaves de les visites, és cert que això any rere any ja és com un dret distintiu vostre i ja hem vist fins i tot que ja teniu algunes confirmades, no? Què ens pots avançar?
4: Sí, de fet, aquestes tres que hem confirmat són les més purament bàsquet que tindrem aquest estiu, perquè són tecnificadors professionals i sí que vindran dies diferents a fer tecnificacions purament de bàsquet. Sí que és veritat que aniran adreçades per franges horàries i capacitats dels jugadors, però hem volgut presentar primer aquestes tres visites perquè realment és un nou reclam, és donar-li un plus més de bàsquet al campus.
5: Mm-hmm. Qui són? Perquè per qui segur que qui li agradi el bàsquet, algun nom li deu sonar.
4: Sí, de fet són el Rubén Sarmiento, la Marta Rosanas i el Raúl Serrano. Són tots ells es dediquen professionalment a les tecnificacions, a banda d'altres tipus de feines i activitats, però són tecnificadors molt cotitzats i que tenen l'agenda molt plena. Realment estem molt orgullosos de poder-los anunciar en tant temps.
5: Parlaves de capacitats, clar, i has comentat que no només jugareu a bàsquet i millorareu la tècnica, que això, bé, dins del club està clar que hi ha de ser, però també hi haurà altres activitats. Jo volia preguntar, si hi ha algun nen, nena, que no hem parlat de les edats, però que no hagi jugat mai o tal, també es pot apuntar i hi ha alguna cosa que hem de complir?
4: No, cap ni una. De fet, estem molt contents i satisfets perquè les primeres inscripcions d'aquest any són de gent externa i gent que no té res a veure amb el club. I això doncs ens reconforta i ens anima a seguir treballant, a veure si els podem captivar per tenir-los també dins de l'entitat de la resta de l'any.
5: Mm-hmm. Que és una oportunitat també, llavors, de provar l'esport.
4: Sí, de fet és que penso que és la millor fórmula, perquè com no apretem a ningú esportivament, no et dediques al bàsquet 100%, no cal tenir unes capacitats X per no sentir-te desencabit, penso que és el millor moment i la millor època d'any per entrar dins d'aquesta roda.
5: Mm-hmm. Hem parlat de visites, de bàsquet, però també veig piscines, Quines altres activitats? No sé si també feu sortides, no? Perquè, clar, jo no sé, amb tanta cosa us faltaran dies i hores.
4: Sí, nosaltres fem moltes gincanes. De fet, també el fet de que el Bajaro formi part del nostre staff i del nostre equip, doncs també ens ajuda a fer la gincana amb el taller de la ràdio. També tenim el tema de sortir al carrer amb la cistella i ajudar els comerços locals a donar visibilitat, perquè fem la cistella viatgera i passegem per tot el poble, fent que els comerços facin la seva cistella. Bueno, fem moltes, moltes coses, la veritat.
5: Sí, sí, no pareu. Quines edats, Xavi? Perquè no hem parlat d'edats. De quina a quina edat es poden apuntar a aquest campus d'estiu del Club Bàsquet Vilamontornès?
4: Doncs nosaltres estem agafant nens de 3 anyets en endavant. El fet és que, per exemple, per tema d'instal·lacions, tenim algun problema, perquè l'any passat ens va tocar fer Sorralet i Camparera, i Camparera no té cistelles adients per nens majors de 12 anys, evidentment. Doncs ens hem de reinventar i fer alguna coseta. Nosaltres no tenim sostre, sí que estem, diria, de 3 a 16, si t'hagués de dir una franja d'edat, però evidentment, quan rebem sol·licituds de nens amb necessitats especials, ens afectem a tots.
5: Clar, clar que sí, o sigui que per a infants, però també per joves.
4: Clar.
5: Que això és important. Com ens podem apuntar, també hi ha per setmanes, una miqueta tota aquesta logística?
4: Sí, doncs nosaltres el que demanem a les famílies, sobretot per conèixer les casuístiques personals de cadascú, a banda de que més endavant farem una reunió per explicar absolutament tots els detalls, és que baixin a les oficines del club, al pavelló, dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8.
5: Vale, que ja entenc que esteu vosaltres, no?, i podeu parlar, conèixer-vos...
4: Sí, sí.
5: Genial, genial. Bé, és veritat que el Club Bàsquet Vilamontornès és molt actiu a Instagram, al seu perfil d'Instagram. Allà trobareu molta informació també que podeu anar mirant. Entenc que allà també anirem descobrint altres visites, no, Xavi?
4: Sí, aquesta és la idea, anar destapant i descobrint cada setmana alguna de les novetats que ens acompanyen aquest estiu.
5: Us heu posat, deies que no heu posat tope d'edat, però de número d'infants, sí? Perquè, clar, entenc que també teniu uns...
4: No, tampoc en tenim.
5: Tampoc,
4: a tope. Cap tope. De tant de bons que haguéssim sense places, que sempre seria relacionat amb tema d'espais. Si no disposem de... perquè encara no hem rebut la notificació dels espais que tindrem concedits, fins que no sapiguem de quins espais disposem, doncs anirem agafant inscripcions i a veure si d'aquesta manera doncs, tenim més força també per obtenir els espais que calen per un campus com el nostre, amb nois amb necessitats especials.
5: Crec que sí, i de diferents edats. Doncs Xavi, no sé si ens queda alguna coseta més a comentar d'aquest campus d'estiu, recordem, del 29 de juny al 31 de juliol del Club Bàsquet Vilamontornès per infants i joves, tothom, un campus que es defineix per ser inclusiu amb bàsquet, piscines, sortides, no sé si ens queda alguna cosa més.
4: Res, hi haurà molts regals, moltes sorpreses, s'ho passaran fantàstic, segur, esperem que no passin molta calor. Tot i que l'any passat, doncs, ja et dic, vam estar al Sorralet fantàstics i vam poder gaudir també de Camparera amb els seus espais d'ombra i amb les seves limitacions, però bueno, contents i adaptant-nos a les situacions.
5: Perfecte, ja sabeu, si voleu més informació o inscriure-us a aquest campus, els trobareu. Xavi, recorda'ns els dies de la setmana, l'hora, el lloc, perquè tothom ho tingui clar, on es pot adreçar a parlar amb vosaltres.
4: Doncs a les oficines del Club de Bàsquet Vilamontornès, que són el Fem les Bernedes per lateral de la Gran Vial, dilluns, dimecres i divendres de 6 a 8.
3: Doncs ja sabeu, allà trobareu el Xavi Espín disposat a compartir tota aquesta informació amb els pares i amb les famílies que ho demanin. I després d'aquesta interessant entrevista, nosaltres continuem aquí en les Mañanes de Ràdio Montornès i anem a parlar de la remansada, que ja sabeu, ens ha acompanyat durant el cap de setmana.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
10: Es
0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.

0: Doncs aquí el tenim, és ell, el nostre company José Luis Cano, aquest matí s'ha llevat d'hora per venir a explicar a les mañanes com va estar la nova edició de la Remansada. Bon dia i benvingut, José Luis.
1: Bon dia, Núria, bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, José, què tal, com estàs?
1: Pues aquí estem de bona setmana, començant la setmana, no?
0: Sí, amb molta energia, eh?
1: Amb molta energia, sí. Molta calor també, eh?
0: També, molta calor.
1: Sí.
2: Estàs com un peix tropical a la peixera, no?
1: Exactament, sí. Aquí estic atrapat a la peixera. Però sí, sí, és el que ens toca, ja va arribant la calor i com deia la Núria, doncs estem aquí per parlar de la Remansada. Una remansada més i molt exitosa, sí.
0: Sí, molta gent a Montornès al voltant de la remansada. Explica'ns, va.
1: Molta gent, sí, sí. De fet, al voltant de 650 persones van sortir als carrers dissabte a la tarda per veure una nova edició del musical La Remansada, l'espectacle que escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses lliurada a Montornès al gener de l'any 1485, i com aquesta revolta popular va estar encapçalada pel líder dels pagesos alçats, el Bartomeu Sala. Guany és la desena vegada que l'associació La Remansada fa l'espectacle al carrer. Una cinquantena de persones, entre intèrprets i responsables de logística, van representar l'obra escrita pel montornassenc Xavier Bertran i amb la música del compositor Xavier Baurier. Com és habitual, l'espectacle va començar a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses. Públic i acció es van anar movent mentre avançava la història, passant pel segon escenari, el del Parc dels Gegants, i acabant, com sempre, a la plaça de Pau Picasso. El president de l'associació La Remansada i actor que dona vida a Bartomeu Sala, Jesús Martín, va destacar que en aquesta edició ha vingut públic de Barcelona i Blanes, entre d'altres municipis.
3: Estem eufòrics perquè, bueno, és la decena remansada al carrer, trepitjant el carrer, els escenaris de Montornès, i la resposta del públic brutal. Sempre diem que ve gent d'altres comarques i tal, però bueno, aquest any tenim constància que ha vingut gent de Barcelona, gent de Blanes també, i bueno, ja els fixes de Barberà, de Sabadell, vale? O sigui, jo penso que després de 10 anys interpretant la remansada al carrer, jo això per mi ja està consolidat, o sigui, és un projecte que durarà anys i bueno, esperem que celebrem, ara hem celebrat els 10, esperem celebrar els 25, com a mínim.
1: Doncs sí, esperem que Montornès tingui encara més edicions de la remansada, deia el Jesús, arribar fins a les 25 com a mínim, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I és veritat, deia el Jesús també, que l'elenc de la remansada és cada vegada més jove, no? La majoria d'actors que surten a l'escenari, la gran majoria són gent jove, nens també a l'escena del mercat. Jo crec que això és positiu també, no? Perquè així es garanteix un relleu, no? I una continuïtat.
0: Molt positiu, clar que sí.
1: Que cada vegada hi hagi més gent jove i més infants que s'assumin a la remansada.
0: Uh-huh.
1: Això pel que fa al paper del Bartomeu Sala i el paper de la dona de Bartomeu Sala, la Carme Serra, va tornar a caure en mans de la montornassenca Elisenda Bru, que també és l'encarregada del vestuari de l'obra. Escoltem Elisenda Bru.
4: Ha sortit tot molt rodó i després de l'esforç de tots els mesos assajant, doncs estem contents. La Carme Serra és una dona valenta que, bueno, ha de patir les injustícies del senyor feudal i que jo crec que se'n surt prou bé, no? Tinc una arenga al final del segon acte que és per demostrar, doncs, que això, que les injustícies que pateix la dona, l'edat medieval, no? Una d'elles és que la separen de la seva família, sobretot del seu marit, que és el que teòricament porta l'aliment a casa, no? I es queda ella sola, doncs, a lluitar i a engrescar la resta que lluitin també. No sabem si els pagesos anaven així vestits en un casament en aquella època, segurament no, però ens sembla que, doncs, fa una mica més de goig l'escena final del casament i els vestits de remenses, doncs, ja són de des de l'any vam començar, que vam fer una molta feina.
1: Un vestuari molt colorit, molt divers, molta feina també, no?, a l'hora de confeccionar Clar. Aquest vestuari. I és veritat el que deia l'Elisenda Bru, que recordava que té com aquest discurs, aquest monòleg al final del primer acte, doncs que les dones tenien una situació especialment difícil, no?, durant aquesta època. De fet, el narrador que presenta l'obra ja ho diu, que les dones especialment patien, no?, pel tema del dret de cuixa, pel tema de que els marits anaven a la guerra, de que es quedaven soles. Doncs, bueno, també reivindica, no?, doncs aquesta situació especialment dura de les dones durant aquesta època. Uh-huh. I els assajos de la Remansada van començar a principis d'any a l'Escola Mugent, en aquesta edició. Des de la direcció de l'obra, l'actor i director Toni Figuera va destacar que enguany s'han implementat canvis d'escena que han comportat un major nombre de moviments i d'accions, sobretot entre els actors i actrius que estan al fons de l'escenari.
5: Molt content de com ha anat tot. Ha sigut una funció, des del punt de vista de meu, del director, ha sigut una bona funció, on tot ha sortit bastant fluid, que és lo interessant, i on també hem pogut veure, doncs, que la feina que hem fet aquests últims mesos i els canvis de la posta en escena, que hem treballat força, doncs han sortit bé. I llavors això, satisfactori, un pas satisfactori. Sobretot els actes 3 i 4, en el 2 també, però menys, però sobretot els actes 3 i 4 hem introduït canvis. Ja a nivell dispositiu de l'escena, també de la sonografia, hi havia una taverna que altres anys no la teníem. Això, doncs, ha provocat que hi haguessin molts canvis de moviments, canvis d'accions, microaccions que hi havia al darrere perquè la gent del poble tinguessin accions i coses a fer mentre al davant estaven passant, doncs, altres escenes. La veritat és que sempre veiem un recorregut que és lògic i un recorregut, doncs, exponencial. Vull dir, hi ha gent que és el primer any que fan, llavors podem demanar fins a un cert nivell, però a mesura que van passant els anys la gent va fotent uns salts de qualitat increïbles. Gent que porten 4 o 5 anys fent la Remansada pugen a l'escenari i es defensen molt bé, i es nota que tenen taules. I això és una mica també el que volem, no? Gent que no ha fet mai teatre, doncs començar, i que any rere any ells vagin millorant a nivell interpretatiu i així també l'espectacle, doncs, va millorant.
1: I és veritat, no ho hem d'oblidar, no?, que la Remansada està interpretada per actors amateurs, gent, la majoria de les quals no han fet teatre en la seva vida, i la veritat és que estan aprenent i fan una evolució espectacular des de les primeres edicions que interpreten fins ara, no?, fins a aquest moment, doncs, com deia el Toni, doncs van agafar moltes tables, no? I respecte a aquests canvis que han anat implementant, canvis d'escena, és veritat que es nota, no?, que el fet de que els actors i actrius que estan al darrere de l'acció estiguin fent coses i facin moviments, doncs fa que no es desconnectin de l'obra, no?, i que el públic, doncs, també estigui més a dins de la història, no? I l'alcalde José Montero va seguir el musical des de la primera fila de cadires. Segons va dir als mitjans de comunicació, per ell ha estat una de les millors edicions. També va destacar que l'obra manté un missatge sobre les desigualtats socials entre rics i pobres que continua estant vigent.
6: Estem emocionadíssims perquè jo crec que és una de les millors edicions que hem fet, un munt de novetats en la posta en escena, però molta millora dels moviments, de la coordinació entre els actors i actrius, que demostra aquest esforç que fan quotidianament per millorar la intensitat de tota la història, i ha sigut fabulós, amb la qualitat que ja té, amb la història, amb la música, amb tots els decorats, amb tot l'esforç que es fa, i que es percep aquesta energia d'equip col·lectiva i que emociona moltíssim, i ha sigut també un èxit de públic. Jo crec que com altres anys estaven en tots els escenaris pleníssim i estem molt, molt satisfets i molt agraïts i orgullosos d'aquest projecte. És molt curiós que una història de fa 500 anys, no?, que comença a canviar la situació i que va ser, diguéssim, un gran avenç i que va portar transformacions, però que hi ha aspectes que queden pendents i que tants anys després ja sembla mentida la vigència d'aquest enfrontament entre rics i pobres, no?, que hi ha injustícies, desigualtats socials, no?, que s'expressen d'una manera diferent, evidentment, que no són tan dures, però que ens han de fer reflexionar, i està molt bé que una història antiga també aporti per la reflexió present i per fer comunitat i per transformar també la nostra realitat.
1: En aquesta edició, la Remansada ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montornès, l'establiment Flors Guardiola i l'Escola Mugent, així com amb el patrocini de l'empresa Comart. Així que aquí tenim una edició més de la Remansada. Ara, de moment, a descansar un temps, no?, també a fer les valoracions que pertoquin, i l'any que ve, doncs, esperem una nova Remansada amb més força encara. Cal dir també que, com deies tu, Núria, a l'inici, dissabte vam tenir una tarda plena de teatre, no?, també simultàniament al Teatre Margarida Xirgo, el grup Entre Bambalines de l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen representava diverses comèdies teatrals, recordem, amb les entrades exaurides en molt poques hores, no? Així que a Montornès ens agrada el teatre i ho vam demostrar dissabte a la tarda amb la Remansada i amb Entre Bambalines.
0: Doncs tota la raó, José Luis, gràcies per portar-nos totes aquestes intervencions molt interessants i també l'alegria de que tot ha sortit bé, no?
1: Tot ha sortit bé, això és el més important, molta feina, però el resultat ha valgut la pena.
0: Clar que sí, gràcies i fins aviat.
1: Fins aviat.
7: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
0: Doncs ja veieu, així passa el matí i encara el que ens queda, perquè després de fer un repàs al cap de setmana, ara ens anem a les notícies. Els companys de l'Eixall ens porten les darreres informacions que s'han produït aquest matí i ja tenim preparat a l'Arturo Padilla, que ens parla del darrer llibre que ha escrit junt amb el Jordi Sierra i Fabra. Diu que és un somni fet realitat i amb aquesta frase ens quedem. Us encomano que escolteu aquesta entrevista just després de les notícies de l'Eixall. Després el nostre company, el Miquel Zafra, que aquesta setmana parla també de música amb el Nofre Morell i ho farà sobre el darrer treball discogràfic Ànimes. No us marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia, companyia de dilluns i moltíssima informació. Fins ara.
9: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
10: Ruta 66, música d'arrel americana.
11: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
12: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
14: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
13: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
14: Gràcies, bon dia.
13: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. La P7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B-142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
12: Notícies en xarxa.
15: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
16: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
17: La ràdio d'aquí.
18: La ràdio d'aquí.
16: A la butxaca.
19: A la butxaca.
20: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
21: Las mañanas de Ràdio Montornès.
0: Doncs tenim amb nosaltres a l'Arturo Padilla, que segurament a aquestes altures de la pel·lícula ja el coneixeu, i ell diu que ha fet un somni realitat, i és treballar amb el Jordi Sierra i Fabra, i junts han publicat una novel·la, Benzina a les venes. Bon dia, Arturo, un plaer tornar a parlar amb tu, trobar-nos aquí a la ràdio. I per tu, suposo que també, no?, un gran què, perquè et veig molt motivat amb aquesta proposta a dues bandes.
22: Bon dia,
0: Arturo.
22: Bon dia, Núria.
0: Doncs va, explica'ns un somni fet realitat. Com ha estat doncs poder anar a treballar en aquesta novel·la amb un dels teus mentors? Perquè això no acostuma a passar.
22: No, la veritat és que el Jordi Sierra i Fabra és un escriptor, podríem dir, de primera lliga. O sigui, si parléssim de futbol, seria un Barça ara mateix.
0: Toma ja.
22: No, en literatura juvenil jo penso que estem parlant d'un autor consagrat. Mira, vaig escoltar una entrevista seva fa poquet i deia que porta més de 600 llibres, 630 i escaig llibres escrits. O sigui, amb aquesta capacitat d'escriptura i de fer-ho bé, perquè és que el Jordi té una tècnica que ho fa i ho fa bé. Perquè tu pots escriure molt i ser mediocre, però té, crec que una qualitat innata, té un ritme intern que fa que les seves novel·les siguin addictives. Llavors, estem parlant d'un mite en la literatura juvenil i també en el món de la música, perquè el Jordi també ha estat un referent en el món musical, va fer l'Enciclopèdia del Rock, o sigui, que és un home molt polivalent. I llavors, que aquesta persona, aquest senyor, aquest mestre, em digui un dia, Arturo, vols que escrivim un llibre junts?
0: Va ser ell qui va picar la teva porta.
22: Va ser ell. I a més, estic content i estic convençut que ho ha fet per ajudar-me. Perquè realment ell no necessita escriure un llibre amb ningú. O sigui, ell ja té el nom fet, té la carrera feta. En aquest sentit, ell no hi guanya res. O sigui, a nivell personal sí, però vull dir a nivell mediàtic, a nivell professional no li aporta res. En canvi, a mi sí que m'ajuda. Perquè, clar,
0: poder publicar amb ell... Però l'Arturo Padilla, quants llibres ha publicat ja?
22: Clar, amb aquest porto 16.
0: Ah, que,
22: però
0: clar...
22: canvia la cosa entre els 600 que porta ell i els 16.
0: Quan has llegit tu d'aquests 600 que ha publicat
22: ell?
0: A veure... Perquè per tu és un referent, no?
22: És un referent. He llegit molt el Jordi Sierra i Fabra. Mm. He llegit molt el Jordi Sierra i Fabra, també et seré sincer. És impossible llegir tot el que escriu. És que no conec ningú que s'hagi llegit tots els seus llibres, però a mi m'agrada molt, m'agrada com a adolescent.
0: Mm?
22: Com a adolescent vaig tenir mala sort amb les lectures obligatòries de l'institut.
0: Això de vegades un... Sí, ja ho pots ben dir.
22: Sí.
0: De vegades no es trien bé els llibres i sí. Això fa que la canalla moltes vegades no vulgui llegir.
22: No, i totalment d'acord, eh?
0: S'ha de treballar una mica això, no?
22: Crec que tenim un problema amb les lectures obligatòries dels instituts, perquè, clar, si et fan llegir un llibre de manera obligatòria, malament. La paraula obligatòria ja és una paraula que no acostuma a agradar. I en el meu cas, els llibres que em van fer llegir a l'institut no em van agradar. I els únics que em van agradar van ser En un lloc anomenat guerra, que anava d'un corresponsal de guerra en un país en conflicte, i El temps de l'oblit, que anava d'ETA, d'un fill d'una terra i el fill d'un policia assassinat. I coincideixen. Llavors, van ser dues històries molt potents i vaig descobrir que estaven escrites pel mateix escriptor, que és el Jordi Serra i Fabra. Llavors, aquí va començar tot. Aquí va començar...
0: Aquest va ser el punt d'inflexió.
22: El punt d'inflexió, perquè jo volia saber quan signava llibres. Perquè deia, quina casualitat que els dos únics llibres que m'hagin agradat siguin d'ell. Em vaig ficar a la seva web per curiositat i allà vaig veure la convocatòria del Premi Literari que em va donar a conèixer. Va ser el premi que jo vaig guanyar amb 16 anyets. Uh-huh. Llavors, clar, m'agradava com a escriptor, el vaig poder conèixer en persona i m'agrada com a persona. És d'aquests escriptors que ho té tot, no? Que és bon escriptor, però a més també és bona persona. Convoca aquest premi que es paga de la seva butxaca per donar l'oportunitat a joves adolescents a escriure el seu primer llibre.
0: Uau. Jo pensava que havia estat professor teu. Havia fet aquesta peli. No ha estat, no ha arribat.
22: I en el, bueno, en el punt, podríem dir, més metafòric, sí. O sigui, professor d'institut no, però... Clar, a l'hora d'escriure el llibre, hi he après moltíssim. Perquè la manera d'escriure el Jordi... Clar, és complicat escriure un llibre a quatre mans. I cada parella d'escriptors ho fa d'una manera diferent. En el cas del Jordi Serra i Fabra, ell es fa un guió. Ella, abans de fer una novel·la, sempre se la planifica abans. Es fa un guió superdetallat del que ha de passar a la novel·la. Però quan dic superdetallat, vol dir que si ell considera que un diàleg és important per la història, t'escriu el diàleg. O sigui, et fa com un resum, capítol a capítol, del que ha de passar en aquella novel·la.
0: Però pràcticament fa la novel·la.
22: Clar, l'esquelet, podríem dir, l'esquelet, l'essència de la novel·la la fa ell. Llavors, ell em va proposar el següent, em va dir, mira, Arturo, tinc aquesta novel·la, tinc el guió d'aquesta novel·la, la meva proposta és que a partir del guió tu l'escriguis i jo després et faig la revisió final. Però diguem-ne que la forma de treballar...
0: I per què tu, Arturo?
22: Doncs...
0: Això m'intriga molt, no? Perquè suposo que ell, d'alguna manera, t'ha de veure com el seu relleu generacional. Tu has pensat això?
22: Jo la sensació que tinc és que ell, sí, és, salvant les distàncies, però clar, el Jordi té 78 anys i ell és conscient que cal un relleu, no? I també ell ha generat escola. És que jo crec que el Jordi està fent una cosa molt maca, no només amb mi, sinó amb tots els guanyadors del premi, que els està donant una oportunitat de poder-se fer un nom professional. Llavors, tots els que hem anat guanyant el premi som de l'escola Jordi Serra i Fabra i, sense voler, de manera inconscient, ens emmirallem en la seva manera d'escriure, en el seu estil. Cadascú trobant la seva veu, però el punt de partida ha estat el Jordi Serra i Fabra. Aleshores, jo crec que ell, sí, d'alguna manera, vol perpetuar el seu llegat i és la manera de generar com una manera d'escriure molt directa. El Jordi escriu d'una manera molt àgil, molt directa, va a les emocions, i jo el que he après amb ell és això. O sigui, a mi m'ha ajudat molt a escriure amb ell perquè de vegades menys és més.
0: I
22: jo sóc dels que tenia la tendència a explicar massa i ell em deia...
0: No fa falta.
22: Per al carro, sí, sí. Moments importants, potser una paraula, una frase curta, et diu més que no una parrafada on vulguis explicar-ho tot. I he après, eh? Jo pensava que el llibre, quan el vaig acabar, em diria el Jordi, uah, està molt bé. I em va fer retocar cosetes, bueno, me les va retocar ell. Ell va fer la revisió final i el que va revisar, sobretot, va ser això, moments clau. Em va dir, baixa el ritme i, sobretot, no expliquis tant. Condensa la informació per anar com a cops de puny, en el sentit metafòric, no? O sigui, que quan estiguis llegint el llibre et doni cops de puny que et facin reaccionar a les emocions, apel·la a les emocions directes. I és que, per això dic que ha estat el meu mestre, podríem dir metafòric, no físic, perquè però... no va ser professor meu, però metafòric.
0: Suposo que més o menys el llibre està fet al 50% d'una idea, després surt el llibre, no sé si al 50, al 75, al 85, no ho sé. Com ho valores tu?
22: És que és difícil de calibrar, perquè jo vaig escriure fa un temps una novel·la a quatre mans també amb un altre escriptor. Clar, amb l'altre escriptor sí que era més 50-50 perquè vam escriure una novel·la amb el Rubén Muntanya, que és un escriptor de Badalona, llavors hi havia dos personatges i cada personatge el feia un dels dos. És a dir, jo feia el personatge d'un noi amb síndrome de Down i l'altre escriptor feia el personatge d'una presentadora de televisió. Llavors vam decidir que cadascú adoptava la veu d'un personatge en primera persona i cada capítol el feia un dels dos. Llavors era més fàcil de planificar, per entendre'ns. En el cas del Jordi Serri Fabra, clar, el guió és seu, però quan dic un guió parlo de 30 pàgines de guió, la implementació del guió, és a dir, qui va posar carn a l'esquelet vaig ser jo, però després la revisió me la va fer ell. I ell em va dir, si el llibre porta el meu nom, perquè estem parlant d'un llibre a quatre mans, ha de tenir també la meva empremta. Aleshores, va haver-hi...
0: Tu has deixat...
22: Capítols, que un parell de capítols que em va reescriure. Llavors, podríem dir que és un híbrid. És una sola veu que ve de les dues. I...
0: Tu has quedat satisfet.
22: Jo he quedat molt satisfet. Jo crec que el resultat és, per mi, millorable, perquè jo, al veure el que ell m'havia corregit, reescrit, és que deia, uau, és que millora moltíssim.
0: I tu estaves conforme.
22: Per descomptat, per descomptat.
0: En tota aquesta història de Gasolina en les venes, que ja el títol és com molt cridaner, ha sorgit algun problema? Has tingut algun entrebanc? Li has dit, home, això que m'has tocat, a mi no ho veig.
22: A veure, vam tenir... ell m'ho va argumentar... Jo tenia una manera d'escriure que el Jordi em va dir, en aquesta novel·la no funciona. És un tema molt tècnic, no? Però al final la novel·la està escrita amb un narrador en tercera persona, però jo de tant en tant intercalava algun pensament seu en primera. I el Jordi em va dir, no queda bé, no queda bé. O sigui, és com que treu, sembla que vulguis endinsar-te en la novel·la, en la ment del personatge, però t'està traient fora. I aleshores... vaig veure que al començament em va grinyolar perquè dic... És que, clar, jo pensava que li encantaria perquè era una proposta arriscada. Era una proposta arriscada. Però potser pel tipus de novel·la, estem parlant d'una novel·la per un públic juvenil, aquest tipus de tècnica narrativa, intercalar un narrador en primera quan estàs escrivint en tercera, potser per adults o per un públic molt lector funciona bé. Però
0: clar,
22: aquesta novel·la
0: és
22: una vocació, tenim una vocació d'arribar a un públic adolescent majoritari, o sigui, que la pugui llegir qualsevol persona i que li pugui agradar. Llavors, experiments d'aquests molt literaris potser no acaben de funcionar per la veu de la novel·la, pel tipus de tarannà, no? Les novel·les com les persones crec que tenen la seva personalitat.
0: Sí.
22: I has de trobar la veu de la novel·la, del narrador, de la història.
0: I és guai trobar-te amb algú que et faci aquests consells? Mira, Arturo, això així, perquè tu estàs acostumat a escriure tot sol, no?
22: Sí, és que realment, quan dic que he après moltíssim, és que ha estat com un curs d'escriptura, o sigui, intensiu, com un intensiu d'aquests estius que te'n vas de colònies, doncs és que m'ha servit molt, perquè jo tenia molts clichés. També ella em deia, és que hi ha frases que estan molt usades, es repeteixen molt i perden el seu sentit. Per exemple, una frase que ell em va dir, això, en el fons, no diu res. Perquè és molt exagerada, no? Se le congeló la sangre en las venas. No? Aquesta frase de se le heló la sangre, o se le congeló la sangre en las venas.
0: Muy épico, sí.
22: Sí, que és com molt rimbombant, però em diu, s'ha utilitzat tant en literatura que ja no diu res, o sigui, és com una frase feta però perd el seu potencial. No? Llavors, ell em detectava clichés, perquè un escriptor ha de saber on està repetint clichés i on està innovant. I em deia, aquestes frases, que sí, que potser has llegit 20 cops en 20 llibres, en el fons ja perden el seu efecte. Hem de trobar maneres diferents,
0: coses diferents
22: d'expressar el mateix.
0: Molt bé.
22: I per això... és que he après moltes
0: coses. T'ha servit d'aprenentatge, això
22: sí,
0: està boníssim.
22: Sí, sí.
0: A mi m'agradaria, sense fer spoiler, que ens expliquessis una mica qui és el protagonista, de què va la novel·la.
22: D'acord, bueno, el protagonista és un nano de barri. O sigui, el típic nano de barri, de 15 anys. No hem localitzat la novel·la en un lloc en concret. Podria ser un nano de la Mina, un nano de Bufalà, Badalona, de Sant Adrià, d'Hospitalet, de Cornellà, o sigui...
0: De qualsevol lloc.
22: De barri, sí, uh-huh. De barri de qualsevol ciutat gran. Aleshores, podria ser un delinqüent perquè la primera escena del llibre, això no és un spoiler perquè és com comença el llibre, uh-huh. És una persecució dels Mossos d'Esquadra a aquest noi que va en moto i és una moto robada. Uh-huh. Llavors, és un nano que, per la seva situació, les seves circumstàncies, doncs és fàcil que acabi sent un delinqüent, família desestructurada, poc interès en els estudis, a nivell econòmic justet, llavors troba potser en la delinqüència, en els robatoris, una manera de sobreviure, però un policia creu en ell i li diu: mira, nano, tu ets bo amb les motos, perquè comença la història amb una persecució i el nano fa suar la cancel·lada a la policia, els Mossos van darrere d'ell i déu-n'hi-do, necessiten tres cotxes patrulla, i un policia li diu: pots utilitzar aquest do, aquesta habilitat que tens amb les motos, d'una altra manera. Uh-huh. I la idea és que el recondueix perquè acabi sent pilot de motocross. Molt Aleshores, bé. Les motos tenen com un efecte simbòlic, no? El noi aprèn a reconduir la seva vida. No només és bo amb les motos, sinó que també les motos li ajuden a conduir la seva vida cap al cantó lluminós de la força. No?
0: I té algo de llibre autoajuda? Podem aprendre també a reconduir la vida amb aquesta lectura? Gasolina en les venes?
22: Té un missatge.
0: Té un missatge.
22: O sigui, el llibre per mi té un missatge molt potent. A veure, després cadascú quan el llegeix pot treure les idees i les valoracions que vulgui. Però el missatge del llibre és que les nostres arrels, les nostres circumstàncies, no ens han de condicionar. És a dir, som més que les nostres arrels. Perquè, clar, el noi, el que t'he dit, per circumstàncies podria haver tirat cap a un cantó. I, de fet, el problema és que tu acabis creient. No, és que jo sóc de barri, jo estic predestinat a ser això, a viure així. No. Podem sortir de les nostres arrels i podem fer el nostre camí. Ser amos del nostre destí. Una mica l'objectiu del llibre és aquest. Uh-huh. Fer aquesta reflexió.
0: I suposo que dins aquesta reflexió també podem parlar de segones oportunitats. Creus que funcionen les segones oportunitats?
22: Sí. El que passa que crec que ha d'haver-hi algú que cregui en tu. Uh-huh. Jo penso que en l'adolescència, jo he estat professor de secundària i treballo i he treballat amb adolescents, i una cosa que veig, una preocupació que tinc, és que és potser l'època de la vida on els adolescents tenen més inseguretats. Mm. Hi ha una gran falta d'autoestima. Encara que vegis nois i noies que semblen molt segurs de si mateixos, que tenen una personalitat molt forta, grates una mica i molts tenen problemes d'autoestima. Llavors, algú que et digui de fora: crec en tu, confio en tu, tu pots fer això, és necessari. Perquè estan en una època de la seva vida de formació, de creixement, i si tenen un mentor, aquest mentor pot ser un professor, pot ser un adult, però pot ser qualsevol persona de qualsevol àmbit, però algú que et digui: tu pots fer-ho, confio que pots fer-ho, jo t'ajudaré, donaré les eines, ho has de fer tu, però jo t'ajudaré i t'acompanyaré. Aquest rol, aquesta figura, per mi és imprescindible. Llavors, en segones oportunitats, jo crec que tothom pot tenir una segona uh-huh. oportunitat i pots cometre errors com tothom, però
0: clar,
22: et pots redreçar, però ha d'haver-hi algun guia, alguna persona que faci de mentor. És la meva sensació.
0: Jo crec que tota la raó, tota la raó. I gent jove de 15 anys es mereix una segona i fins i tot una tercera oportunitat, no? Perquè tots ens equivoquem a la vida. Arturo, per què el tema de les motos? Perquè no sé si el Jordi Sierra o tu teniu una passió oculta per les motos, no ho sé.
22: Mira, ara et diré una cosa que et volarà el cap. Et volarà el cap, però és la realitat, o sigui, tampoc ens amaguem. Ni el Jordi ni jo hem conduït mai una moto.
0: No m'ho puc creure.
22: T'ho prometo.
0: El sí,
22: Jordi ho va dir a la presentació del llibre que vam fer a Barcelona, i és que a mi em passa el mateix. Com a molt hem anat de paquets, o sigui, darrere.
0: Com a mucho.
22: Conduir una moto... mai a la vida.
0: Ostres.
22: Per motius diferents. En el meu cas és que, sincerament, em semblen perilloses, em fan respecte, les motos. Jo sempre penso en la llei de la jungla, no?, que és el trànsit, sempre el més vulnerable és el que va més desprotegit. I al final, una moto, dintre de tots els mitjans de transport, seria sí. dels més vulnerables. Potser el patinet estaria encara per sota, però que és un mitjà de transport que em fa respecte.
0: Respecte.
22: I llavors, per això, no he muntat mai en una moto. Em vaig treure el carnet als 18 i...
0: I no l'has agafat.
22: Sempre en cotxe, sí. Aleshores, tot i així, el Jordi em va dir: Catalunya és una terra de motos. Hi ha molts pilots de motos.

0: afició. Llavors,
1: hi ha molta afició, sí.
0: El que em va dir el Jordi, no he trobat mai un llibre que parli del tema. O sigui, hi ha molta afició, hi ha molta cantera, però un llibre de literatura juvenil que s'endinsi en el món del motor, dels motoristes, no n'hi ha. Almenys ell no l'ha trobat i jo realment tampoc. I per això va sorgir la idea d'aquí de fer una història de quilòmetre zero, està ambientada a qualsevol ciutat de Catalunya, però amb aquesta idea de donar veu i representar, doncs, una afició i sí, com molta gent que
1: es dedica a això.
0: Que es dedica a això.
1: Si no coneixeu, Arturo, aquest món, com t'has documentat, a quines portes has trucat, no? De quina manera? Perquè, clar, un pot parlar de qualsevol cosa, fins i tot de motos, però, clar, perquè hi hagi un fons real, t'has d'assessorar bé, no?
0: I tant, i tant, i tant. Clar, és que al final, quan tu no has viscut en primera persona una vivència que has de transmetre, t'has d'assessorar moltíssim. I jo aquí he de donar les gràcies als copropietaris del Rocos Ranch, que és el circuit de motocross que hi ha al costat del circuit de Catalunya.
1: Ah.
0: I jo no els coneixia, però jo al final em vaig presentar un dia allà i em van atendre, un dia em va atendre el Ricky Cardús, que és un dels copropietaris, perquè en són tres, i l'altre dia el Willy Vinyas, que també és copropietari. Són tres amics que s'han muntat
1: allà
0: al Rocos Ranch, que és un circuit de motocross, però bé, que fan també classes de pilotatge, tenen un restaurant, fan esdeveniments, o sigui, s'ho han muntat molt bé. I jo em vaig presentar com un noi que m'estava documentant per fer un llibre de motocross i em van atendre superbé. Llavors, totes aquestes preguntes que jo no sabia perquè no he agafat mai una moto, tampoc coneixia el món del motocross, ells em van assessorar i em van també donar la seva opinió, no? Perquè també la part subjectiva és molt important. I recordo que fins i tot a un d'ells, al Willy, li vaig llegir un capítol del llibre perquè deia, clar, vull que em diguis si és realista, si tu a l'escoltar, jo te'l llegeixo, però m'interessa que tu quan ho escoltis em diguis si et sents identificat, si creus que és creïble, que és versemblant. I sí, sí, em va dir que sí, eh? Llavors, en aquest sentit, tenir assessorament de persones especialistes va molt bé.
1: Està molt bé, està molt bé. I a més, tan a prop de casa, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I a més que el Rocos Ranch surt al llibre. O sigui, els hi vaig fer perfecte. La picada d'ullet i vaig pensar ja que...
1: Això m'agrada molt dels teus llibres. Això m'agrada molt. Sí, sí, sí, sí,
0: sí.
1: Llocs que, els que pots anar i visitar, sí. I està allà, no? In situ, com el llibre. Doncs, on podem comprar el llibre? De quina manera? Tothom que ens estigui escoltant i que tingui gasolina a les venes, que a la nostra comarca hi ha molta afició,
0: sí.
1: On poden comprar la novel·la?
0: Doncs, en principi, a qualsevol llibreria, si no el tenen, el poden encarregar o per les plataformes
1: habituals, no?
0: Sí, sí, o sigui, és una editorial i del Vives de les potents, és una editorial amb molta tradició. Que en aquest sentit estic molt content de publicar Medel Vives perquè
1: és la primera vegada
0: de les 5 més importants en juvenil. És la primera vegada, sí.
1: I Arturo, la presentació d'aquest llibre ja l'heu fet amb el Jordi Sierra. Ara fareu promoció o què? Com va el tema aquest de la presentació?
0: A veure, em va... No costava perquè amb el Jordi hi ha confiança, però el Jordi em va dir que no és gaire partidari de les presentacions. Perquè, i té tota la raó del món, eh? En una presentació sempre acaben venint família i amics. És una mica el que et trobes. Però bé, a mi em feia il·lusió, jo tenia molta il·lusió perquè els meus amics... Sempre m'han sentit parlar del Jordi Sierra i Fabra i és que em feia més il·lusió que el coneguessin que no pas fer la presentació. Era més l'excusa per que el poguessin conèixer. I vam fer la presentació com a acte simbòlic, perquè és veritat, la majoria de gent que va venir eren amics i família. O sigui, gent que no ens conegués personalment a cap dels dos, diria que no va venir cap. Però va ser maco. Va ser a nivell simbòlic molt, molt important per mi. I molt emotiu. Va ser com tancar el cercle, no? Després de tot aquest procés.
1: Està molt bé.
0: Ara bé, més presentacions, ho dubto.
1: Com que no?
0: Ho dubto.
1: Perfecte.
0: És complicat.
1: I l'Arturo, en què està treballant? La darrera vegada que vaig parlar amb tu, ens vas explicar que tenies projectes a la vista, fins i tot una novel·la ja d'adults.
0: Sí.
1: Aquest projecte com va?
0: Doncs...

0: està una mica estancat, però m'he proposat com a objectiu, el típic propòsit de l'any, m'he proposat acabar-la. És una novel·la històrica del rei David. Mira, t'explico una anècdota ràpida, ràpida. El dia de Cap d'Any vaig fer un sopar amb els meus amics i vaig proposar una cosa que ja ho havia fet l'any anterior i aquest any ho vaig repetir, que és fer-nos una carta al nostre jo del futur. Al nostre jo d'aquí a un any. Llavors, la idea és que cadascú s'escriu una carta a si mateix amb els propòsits que té per l'any vinent. Clar, perquè va ser el 31 de desembre del 2025 i aquesta carta l'hem d'obrir el 31 de desembre del 2026.
1: O sigui, per veure si s'ha complert allò que pensàveu.
0: Exacte. I jo em vaig proposar només dues coses. O sigui, jo...
1: Tu vas fer una carta, curta.
0: No, curta no, però realista. O sigui, realista. Dic, si dic moltes coses, potser no les faig. Llavors, clar, dos propòsits, però els dos els vull complir. Un l'he complert i l'altre és escriure la novel·la del rei David. I l'altre propòsit, per si et preguntes quin és, era fer la mitja marató.
1: Toma ja.
0: Gaudir la mitja marató, perquè fer-la es pot fer, però la idea és gaudir-la. I vaig fer la mitja de Granollers.
1: Molt bé.
0: A començaments d'aquest any.
1: Llavors vol dir que has complert pràcticament tot. Queda la novel·la.
0: Clar,
1: queda
0: la novel·la. Podríem dir que he complert la meitat dels meus propòsits i ara em queda l'altra meitat.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Doncs aquí estem esperant. Arturo, com sempre, un plaer tenir-te a les mañanes amb aquesta nova proposta. Ja sabeu, teniu aquest llibre a la vostra base, Gasolina en les venes. Arturo Padilla i Jordi Sierra i Fabra, el seu mentor. I jo crec que al final aquest és un objectiu que potser no estava a la llista, però que s'ha complert a les mil meravelles. Vull dir que és un gran logro.
0: Sí, sí, sí. Un somni. Per mi és un somni fer realitat.
1: Doncs Arturo, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, que sempre estic encantat de venir aquí i de fer petar la xerrada. Núria, és com...
1: un plaer per nosaltres també.
0: És com a casa, sentir-se com a casa.
1: Estàs a casa,
0: sí.
1: Clar que sí. Doncs un plaer i fins la propera. T'espero aviat.
0: Vinga, fins la propera.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
2: Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Les mañanes de Ràdio Montornès.

Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès us portem una nova novetat musical que porta el títol d'Ànimes. Darrere d'aquesta novetat musical trobem el músic Nofre Morell.

0: Donem la benvinguda al nostre convidat d'avui. Nofre, bon dia i benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, què tal? Com esteu? Moltes gràcies.
0: Un plaer tenir-te aquí. Això vol dir que tens coses a dir i és que presentes treball discogràfic. No és el teu primer treball discogràfic, sinó el tercer treball discogràfic que presenta Nofre Morell. Nofre, què t'ha portat a crear Ànimes?
1: Pues, en el final, el fet d'estimar fer música, el fet de ser inquietud, d'intentar evolucionar com a músic, ha fet que hi hagi un tercer disc, no? Jo sempre soc una persona que intenta experimentar un poc les meves composicions i va haver un moment que vaig dir, ostres, jo aquí ja tinc un disc complet. A més, sempre xerrant de temes introspectius i coses que em passen en el meu dia a dia. I, bueno, durant tots aquests 3 anys que els separen de l'anterior disc, pues, d'aquí surt Ànimes, de la inquietud i necessitat d'expressar.
0: Escoltant-te ara parlar, tots ja ens fem la idea que vens de les Illes, en concret de Palma, Mallorca, és en Nofre Morell. Aquest
1: Exacte.
0: Músic que, com diem, porta 3 treballs discogràfics, però hauríem de dir una cosa, que aquest treball discogràfic per tu ha estat un punt d'inflexió, em sembla, no?
1: Sí, jo diria que amb aquest disc he aconseguit el resultat que sempre volia amb la meva música, no? Un poc la direcció que sempre tenia en ment de lo que havia imaginat que havia de ser el projecte Nofre Morell.
0: Mm-hmm. S'ha de dir que en aquest treball discogràfic no estàs sol, també t'acompanyen altres músics que ara volem descobrir qui acompanya en aquest treball discogràfic. Els músics que formen part també d'aquesta ànima del disc, no?
1: Exacte, són Pedro Mollà, sa bateria i productor, i Rafael Munà, una de ses cançons en es baix, se recala un dels teus encants, i Magí García en es piano. Aquests són els 3 músics que han col·laborat en el disc.
0: Ha estat fàcil tot aquest procés de crear Ànimes, aquest nou treball discogràfic per tu?
1: No, de fet diria que ha estat més difícil perquè el que heu escoltat és la segona versió d'aquest disc. Hi ha una primera versió que té un parell de temes un poc diferents i amb la primera versió no vaig acabar de connectar tant. Era un disc que m'agradava molt, però trobava que els temes no expressaven en la totalitat el que jo volia expressar. I ha estat un procés llarg de 2 anys i mig, 3, que ha estat la vegada que més he tardat en fer un disc. I fins que ho he tingut tot així com m'està pensat, pues, no ha estat un procés fàcil de decidir que entrava en el disc i que no. Després, fer feina amb aquesta gent sempre és molt fàcil. En Pedro sempre ho fa tot molt còmode i mos entenem perfectament. Però sí que és veritat que ha estat un disc que he volgut pensar molt, a més, perquè també té moltes temàtiques molt importants per jo i ho volia reflexar de la forma més honesta i real possible.

0: Aquest matí a les mañanes de Ràdio Montornès estem descobrint aquesta proposta, porta per títol Ànimes, i és del músic Nofre Morell, nova discografia que doncs, avui estem descobrint juntament amb ell. Parlàvem abans dels temes, coses que són importants per tu. Estem escoltant aquest tema que porta per títol No importa. Què ens podries dir sobre aquesta cançó?
1: Aquesta cançó la vaig escriure un poc com un manifest de dir... A partir d'ara faré tot el que me demani el meu cos i tot el que cregui que és bo per jo, sense importar opinió de la resta de gent, no? És a dir, sempre quan tens un projecte hi ha molta gent que té la tendència a apuntar el que has de fer o el que has de deixar de fer o com t'afecta o t'hauria d'afectar una cosa. I aquesta cançó... El significat que té és rompre tot el que s'espera d'un i fer el que realment un vol fer.
0: Pel que ens estàs comentant, en aquest treball discogràfic, per tant, les cançons, et sents més lliure per reivindicar allò que sents en tot moment, no? No t'has lligat a res ni has tingut en compte a res.
1: Exacte. És un disc fet purament des de lo que jo necessitava fer i de la forma més natural perquè tingui el resultat que té. Si ja intentes agradar, si ja intentes posar foc en terceres persones, perd molta naturalitat i volia evitar fer feina, és a dir, volia que aquesta feina fos algo 100% enfocat per les necessitats que jo tenia musicalment.
0: Mm-hmm. Aprofitant que estem parlant amb tu, Nofre, com està el panorama musical a les Illes?
1: Pues difícil, perquè hi ha molt... És a dir, hi ha molta banda molt bona, hi ha molta qualitat musical, hi ha bandes com García, Mood, i moltes bandes amb molt de nivell. El problema que tenim aquí a les Illes és que hi ha molt pocs llocs per expressar-ho. És a dir, això s'està convertint quasi un parc d'atraccions per turistes, i aquí pues, governen els grups tribut i els grups de versions i els locals cada vegada aposten menys per propostes pròpies. I per això hem de partir moltes vegades a tocar de fora. Per això que, bueno, que el nivell és molt alt, el que és una pena perquè tenim pocs llocs per expressar-nos.
0: Mm-hmm. I per vosaltres, els músics de ses Illes, és fàcil agafar un ferri o agafar un vol, venir cap aquí i actuar aquí?
1: És fàcil... Sí, en el final, per exemple, si jo vaig a tocar a Barcelona, és mitja hora de vol, que és el que tard anar d'una punta a l'altra de l'illa. És a dir, no és una cosa molt bèstia. Crec que el més difícil, a lo millor, és passar aquesta primera barrera de poder conèixer algú que te doni una mà per poder fer el teu primer concert allà, que dugui gent, que et puguin donar a conèixer. Però en quant a mobilitat, si un vol, ho pot fer.

0: Escoltant la música de Nofre Morell, ens venen records també de sons d'influència, possiblement de música rock americana. Ens agradaria saber, Nofre, quins són els teus referents musicals?
1: Doncs música americana dels 90. Jo sóc molt fan de Nirvana, de Pearl Jam, de Red Hot i de tota aquesta escena que se va forjar en aquell moment. També sóc molt fan de música de 60s, com els Beatles, Clapton, Hendrix, però en aquest disc crec que es reflexa bastant més aquest tipus d'influències que t'he dit en el principi, música més del 90.
0: Mm-hmm. I per a l'enregistrament d'aquest treball discogràfic t'ha estat fàcil a nivell de producció juntament amb el productor que ens l'has comentat abans, que és en Pedro Moyá, si no recordo malament.
1: Exacte.
0: T'ha estat fàcil? T'has implicat en aquest procés de producció, de decidir, escolta, amb sonoritats, m'agradaria que sonés això, un detallet per aquí, un altre per allà. Com ho has portat tot aquest procés?
1: Jo sempre estic ficat a la producció. És a dir, primer faig una demo a casa molt fidel a el que vull que sigui el resultat final, amb bateries digitals, baix digitals, guitarres i bus gravades per jo. I després, quan vaig a l'estudi d'en Pedro, estàvem tots dos allà invertint hores, han trobat so, perquè tot quedi així com mos hem imaginat, no? I no és un procés... És a dir, estic molt involucrat sempre a la producció, i no és un procés, com t'he dit abans, molt difícil amb en Pedro, ja que duim fent feina tant d'anys i mos entenem tan bé musicalment. Després aquí, la figura d'en Pedro és més de aportar idees o punts de vista que jo a lo millor no veig tant, i aquí és quan tots dos començam a coproduir aquest tema, per exemple, que hem sentit ara. Com per exemple, escoltam una cançó de, com t'he dit abans, de Nirvana. Ostres, volem aconseguir aquest so. Pues agafant guitarra, pedals, fins que atinam, i a partir d'aquí pues ja començam a fer feina com toca.
0: El disc Ànimes conté 13 cançons, que hem anat descobrint alguna d'elles. Ara que parlem de sonoritats, que parlem de la producció, quin tema destacaries perquè puguem escoltar, que diguis aquest, precisament a nivell de producció, a nivell de decidir com va quedar finalment, ens va costar més o va ser més dur d'acabar?
1: Més dur d'acabar... Jo crec que no, ara mateix no tinc un record d'una cançó que fos difícil d'acabar, però sí tinc el record de quan varen gravar El teu nom, que és una cançó dedicada a la meva àvia. Va ser un moment difícil de gravar, però més per lo motiu, per la temàtica de la cançó, més que una dificultat de tècnica, no? I clar, el missatge era tan potent que volíem que jo quedés perfecte. I crec que va ser on més ens vàrem posar més tiquismiquis, dit d'una manera, per aconseguir la cançó perfecta, dit d'alguna manera.

0: Doncs aquí estem escoltant precisament aquest tema que ara ens parlava en Nofre Morell, El teu nom, un tema dedicat a la seva àvia. Aquest disc, Ànimes, s'ha publicat pel segell discogràfic La Catenària, un treball discogràfic que ja el podeu trobar a totes les plataformes digitals. Nofre, no sé si aquest treball discogràfic el trobem també en format físic.
1: Arribarà, encara no, però la intenció és que sí, però que no hi ha data.
0: També et volem preguntar, Nofre, és possible que vingueu cap aquí a actuar a Barcelona per presentació d'aquest treball discogràfic?
1: Sí, de fet, si tot va bé, estem a punt de tancar una data en setembre, dia 11, la New Fifth, si tot va bé. I allà serà el primer concert a Barcelona que farem d'aquesta nova etapa, que en aquest cas serà amb acústic, i si tot va bé, en 2027 estirem allà a banda, perquè tenim una sèrie de concerts i anirem repartint així per poder presentar un poc Ànimes per tot.

0: Aquesta és una altra de les cançons que trobem a dins d'Ànimes, al disc de Nofre Morell. Com dèiem abans, 13 cançons. Déu-n'hi-do, Nofre, a nivell compositiu, també el teu treball és extens. No sé si vas deixar algun tema en algun calaix, ja eren prou cançons o et quedava alguna per col·locar?
1: Doncs el que vaig fer va ser anar gravant cançons, crec que hi ha unes 20 cançons gravades en total al llarg de tots aquests 2 anys, i en el final va ser decidir que entrava i que no, i crec que en el final, si no vaig malament, com han dit, 13 cançons han entrat i la resta es varen quedar de fora, però més per un tema de que no perquè no m'agradessin, sinó perquè a lo millor no hi deien tant amb l'estil del disc, o a lo millor era una lletra que tampoc comptava res com per jo estar lo suficientment satisfet com per poder mostrar a un públic, no? Que a lo millor en un futur són cançons que sortiran de forma reinventada. Però sí, hi ha descartes, hi ha coses que s'han hagut de quedar en el calaix perquè a lo millor 20 cançons eren massa i col·locar-les a un disc era molt difícil. I han entrat les cançons amb les que més m'identific.
0: M'ha cridat l'atenció un dels temes que ara escoltarem. Es diu Joc improvisat, concretament és la cançó número 10. Què ens podries destacar d'aquesta cançó?
1: Aquesta cançó és la primera que varen gravar amb en Magí en el piano i és una cançó que vaig escriure quan arribes a un punt en el que, per exemple, jo ara amb 31 anys, veus que vale, encara estàs a un punt on te pots considerar jove, però ja vas tenint una edat on han passat moltes coses, has viscut coses i arriba aquest moment on te demanes, vale, i ara què serà d'això? O a partir d'ara, en aquest punt on estem, quines són les següents passes a seguir per poder avançar? I és una cançó que xerra d'aquests dubtes existencials que tenim a vegades, no? D'aturar, mirar cap endarrere i prendre certes decisions per veure'm en, no sé, en quin moment vital estàs ara mateix. No sé si m'he explicat molt bé, però tracta bastant d'això, de veure el camí d'un.

0: Així sona aquest joc improvisat d'en Nofre Morell, aquest passar per la vida, aquestes vivències viscudes i aquesta incertesa d'un futur. Però em sembla a mi, Nofre, que en aquest treball Ànimes, la següent cançó porta per títol El meu destí. L'acabes trobant?
1: Ja ho veurem. Per ara pinta divertit, però sí. És a dir, crec que en el final un té clar el seu camí, el seu destí. Ja veurem si sa vida acompanya en això. Però per ara, pareix que bé.
0: Doncs aquí tenim aquest treball Ànimes d'en Nofre Morell, un treball molt personal, introspectiu, a nivell de composició i a nivell sonor, doncs ja podeu escoltar aquests temes que hem anat escoltant amb molta força. Nofre, només et volem preguntar abans de marxar, a on et podem seguir per aquelles persones que per primera vegada puguin escoltar el teu nom i vulguin conèixer més sobre la teva trajectòria musical, sobre tu com a artista, a on et podem trobar?
1: Pues a Instagram me podeu trobar com a nofremorell.music i després musicalment els meus discs estan a totes les plataformes digitals o YouTube o allà on vulgueu i de moltes escenaris.
0: Nofre Morell, ha estat tot un plaer que hagis passat aquest matí aquí amb nosaltres a les Mañanes de Ràdio Montornès presentant aquest Ànimes. Et desitgem molta sort i esperem veure't per aquí a prop.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Ha estat un plaer.
0: Fins aviat.
1: Que vagi bé.

0: I amb la música que ens ha portat avui el Miquel, nosaltres ens acomiadem. Hem començat a les 10 i pràcticament són les 12 del migdia en aquesta, en aquest primer dilluns, darrera setmana del mes de maig. Demà tornarem, demà estem treballant ja en el contingut del programa. Nuestra coach Elisabet Rebollo estarà amb nosaltres i també el Miqui Barba. Amb ell repassarem també part d'aquells programes que han estat notícia els darrers dies. Que tingueu una bona tarda i també demà us parlarem, atenció, d'una festa Remember que arriba a la Joan Miró aquest dissabte amb molta empesta, empenta i amb moltes ganes de gaudir de la música dels 80, 90 i 2000. Però això serà demà amb la Coral Gasco, presidenta dels Diables. Miquel, que tinguis bona tarda.
1: Igualment per tu i per tothom.
0: Que ens acompanyi la música i tornem demà.
1: Vinga,
0: bona tarda.
1: Fins demà.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en dos anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per l'altra banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui i el migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Servei Català de Trànsit qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran avui. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes, ja que 3 de les 5 persones mortes ho eren.
2: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Els camions no poden circular per l'AP7 entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña a Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per la seva banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar el comandament amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar el suport administratiu a les àrees regionals. I qui sí que mantenen les mobilitzacions són els sindicats UGT i Comissions Obreres que avui es manifesten als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I a banda, també els docents mantenen les seves jornades de vaga, que començaran altra vegada el dimecres, a l'espera de la nova reunió que tindran demà amb el Departament d'Educació. De moment, el govern ja ha dit que aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials i logopedes i personal administratiu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Un cop més és un plaer donar-vos la benvinguda a El món és digital. Avui parlarem d'una d'aquelles idees que quan l'entens ja no pots deixar de veure-la per tot arreu. És una paradoxa, concretament la paradoxa de Jevons, que és una paradoxa del segle XIX i que avui cobra més sentit que mai en plena revolució tecnològica. Perquè el tema és que tendim a pensar que com més eficient és una eina o una tecnologia, menys esforç necessitarem per desenvolupar-la, per aplicar-la. Però, i si passés just al contrari? Al programa d'avui explorarem com la intel·ligència artificial, lluny d'alliberar-nos temps, pot estar empenyent-nos a treballar més, a fer més coses i, en alguns casos, a pensar menys. Una reflexió una mica incòmoda, però necessària, sobre productivitat, pressió i pensament crític. Per fer-ho, comptem avui amb la mirada lúcida de Llorenç Valverde, matemàtic, doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat de les Illes Balears i cofundador de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Amb en Llorenç analitzarem què està passant realment a les empreses i en el nostre dia a dia des de l'arribada de la intel·ligència artificial generativa. Perquè potser la gran pregunta no és què pot fer la intel·ligència artificial per nosaltres, sinó què estem deixant de fer nosaltres per usar-la.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bé, doncs, per parlar de tot això, tenim avui amb nosaltres en Llorenç Valverde, professor emèrit de la UIB, la Universitat Illes Balears. Llorenç, abans que res, benvingut i moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Doncs molt bona tarda. De Barcelona cap a les Illes. Llorenç, comencem pel principi. Estem a la ràdio amb un públic general, no ens facis un llenguatge massa tècnic. Què és, si es pogués explicar de manera senzilla, què és això de la paradoxa de Jevons?
3: Jevons era un enginyer, un economista, perdó, un economista. Llavors se'n va donar compte, a final del segle XIX, se'n va donar compte de que passava el següent. Les màquines de vapor eren molt més eficients consumint carbó, i per conseqüent això volia dir que havien de reduir el consum de consum global. Però el que se'n va donar compte és que no, és que el consum de carbó augmentava. I la idea, vull dir, l'explicació que va trobar ell, que és la paradoxa, és que quan un recurs es fa, resulta més eficient, s'emplea més i per conseqüent, per comptes de disminuir el consum d'aquest recurs, augmenta. Aquesta seria, en poques paraules, la paradoxa de Jevons, posat en màquines de vapor, però posat, per exemple, avui en una cosa més quotidiana, són les bombilles LED, és a dir, la il·luminació LED. Vull dir, clar, com que el LED consumeix menys i per conseqüent li fa més llum, la idea és que hauria de baixar, gràcies a l'utilització de LEDs, hauria de baixar el consum d'electricitat, i no és així. Per què? Perquè se'n posen més, perquè no s'apaguen, perquè com que no consumeixen, i per conseqüent resulta que una cosa que és molt més eficient per fer llum, com són les LEDs, acaba provocant que hi hagi un molt més consum, que augmenti el consum d'electricitat.
1: Sí, realment és una paradoxa, perquè sí, està bé. Fem un invent pensant que estalviarem, que serem més, i resulta que al final doncs ens emboliquem més. I això suposo que passa, has explicat, amb el vapor, amb els LEDs. Ara estem en plena era, en plena eclosió de la intel·ligència artificial. Si portem la paradoxa de Jevons a la intel·ligència artificial, Què podria passar o què està passant ja?
3: De fet, està passant, i això és un treball interessantíssim que ha publicat el Harvard Business Review d'una doctoranda de Berkeley i la seva directora de tesi, que se van infiltrar a una empresa tecnològica d'uns 800 treballadors sense cap hipòtesi prèvia a una empresa que ja estava incorporada a la intel·ligència artificial generativa, i varen descobrir que justament l'ús de la intel·ligència artificial generativa, per comptes de donar més temps als treballadors, el que feia és que augmentaven les coses que feien, la pressió, i a més d'una manera molt, molt, diríem, paradoxal, que és el fet que no era una pressió que vengués de l'empresa, sinó que ells mateixos s'havien autoimposat. És a dir, que el fet de tenir una eina molt més eficient, com era la intel·ligència artificial, en lloc de reduir la càrrega de feina, el que fa és augmentar la càrrega, la pressió, les coses que es fan, i a més, d'una manera, diríem, significativa.
1: Has dit ells mateixos. A veure, una persona que està treballant a una empresa i té una feina que l'ocupa les 8 hores reglamentàries. I són uns objectius que té, unes coses que ha de complir. Aquest senyor troba, o aquest senyor o senyora troba, que de cop i volta amb l'intel·ligència artificial ho pot fer en 3 hores. Li sobren 5. Se'n podria anar... Bueno, després veurem com reacciona l'empresa. Però quasi estàs dient que ell, o diu aquest estudi, que ell mateix reomple aquestes hores i fa més feina.
3: Efectivament, això és el que està passant segons aquest estudi i segons també una pràctica que se pot observar. Aleshores, el fet és que l'ha fet en 3 hores, el projecte està fet, està acabat, dona'm un altre, o agafa un altre. I després hi ha un altre fet terrible, que és que gent que usurpa funcions, per dir-ho clar, és a dir, gerents o mànagers que se dediquen a fer codi, que no és la seva feina, coses d'aquest estil. Aleshores, el que està passant amb aquests usos, no la intel·ligència artificial, sinó amb aquests usos de les generatives, és això, que està augmentant les coses que es fan. A veure, i el problema no és que sigui un augment qualitatiu, és un augment quantitatiu. Se fan més coses, se fan simultàniament, però no millora el resultat. I té un perill, que és el primer que s'ha de dir, és que el temps, aquestes 5 hores que han reduït la feina perquè la generativa t'ha fet l'informe que havies de fer o el que sigui, el temps que no gasta el treballador en reflexionar, en mirar com ha de resoldre el problema, sinó simplement s'ha posat davant l'ordinador, tu, fem això. I l'ordinador li fa, la intel·ligència artificial li fa, i no ho revisa i tal, però la feina prèvia aquesta de pensar-ho per ell mateix, això no se fa. I aquest és la pèrdua real de valor que té aquesta paradoxa de Jevon en el cas de la intel·ligència artificial, o una d'elles, de fet, perquè també augmenta l'estrès. És a dir, també
1: sí.
3: Augmenta...
1: I una altra cosa que, bueno, que et pregunto, que crec que està passant, és que es comença a no contractar juniors o aprenents o becaris perquè aquestes feines iniciatives les fa la IA. Amb la qual cosa a l'empresa es produeix un buit perquè ja ningú va acumulant experiència. No sé si ho estic explicant bé, però de fet t'ho estic preguntant, Llorenç.
3: Sí, sí, no, segur que passa això. Però també diríem que aquest és un efecte que potser no podem imputar a la intel·ligència artificial, perquè Jo ho veig en el poble aquí on visc, a Mallorca, els aprenents han desaparegut. Però no els aprenents de feines intel·lectuals, com podien ser les d'aprenents en feines vinculades o que es poden fer amb intel·ligència artificial, sinó fusters, llanterners, tot això no n'hi ha. I no n'hi ha perquè realment aquests aprenents han desaparegut i no se sap per què, i potser ja seria hora que qualcú comencés a mirar. Aleshores, el que sí hi ha és que els sous d'entrada, i això també no és una paradoxa, això és un drama, els sous d'entrada en aquestes feines difícilment et permeten viure. I clar, aleshores, no és que hagin desaparegut per la intel·ligència artificial, que potser sí, però sobretot han desaparegut perquè el sou d'entrada és el que passa amb els cambrers. Jo visc una zona turística i aquí van desesperats perquè no troben cambrers per una raó molt simple, perquè no hi ha habitatge. És a dir, amb el que guanyen com a cambrers o com a cambreres, no poden pagar-se un habitatge aquí. I clar, i aleshores estem dient... Quina és la paradoxa? La paradoxa és que els sous no te permeten viure, i si els sous no te permeten viure, doncs no treballo, francament. Vull dir.
1: Ah, evident. Ara, el que és inqüestionable és que la intel·ligència artificial la tenim aquí, des del 22 ha esclatat a l'obèstia, i això crec que no hi ha qui ho pari, no? Llavors, la intel·ligència artificial realment, ara parlo d'una empresa, una pime, sí, es pot ajudar a treballar millor o el problema és que no sabem com utilitzar-la. No saben, vaja. Jo intento esforçar-me moltíssim cada dia aprenent, per exemple, amb aquesta conversa amb tu.
3: Sí, bueno, jo diria que no és tant un problema que no vulguin, que segur que tothom vol, sinó o que no puguin, perquè ara que tothom pot. El problema és que ens hem trobat de sobte amb una eina, amb una cosa que havíem vist sempre com una eina, com és l'ordinador, ara ja no és una eina, és un company. I això és el que vull dir antes. Si tu volies redactar un informe, te podies ajudar buscant informació i el que fos, dades a la xarxa, i tu muntaves l'informe, no? Però ara no, ara li dius a la generativa, li dius fem això, i la generativa t'ho fa, llavors tu ho corregeixes. Evidentment, hi ha usos de la intel·ligència artificial generativa que són molt recomanables, però diríem que ens ha passat, o ens està passant, que no tenim la formació o no existeix la formació necessària per emplear adequadament aquests recursos. Aquest ja diria que és el gran problema. Però no pimes, sinó pimes i a tot nivell, no? Però si una utilització... Jo l'he empleat, l'estic empleant, el ChatGPT i altres d'aquestes generatives, tant com puc. Però el que passa és que, com que m'he donat compte d'aquesta manca de... del que has de fer quan tens el foli en blanc al davant, el que he fet és que, en lloc de començar a dir-li fem això, sinó jo em marco jo quins punts vull desenvolupar en el treball que estic fent, que això serveix per un treball científic com per un treball de divulgació, com per un treball de màrqueting, és igual, no? Aleshores, em marco què vull i aleshores el que faig és preguntar-li a la intel·ligència artificial què sap d'allò. I a partir de la resposta corregeixo el que surt i quan li he fet totes les preguntes aquestes, m'ha muntat el mapa per les respostes que jo considero que són les correctes, doncs dic, i ara fem l'informe. Però clar, el treball creatiu hi ha de ser antes. Si no hi ha aquest treball creatiu antes de mirar què vull fer i com vull contestar, és quan les coses no van bé.
1: No, evidentment. Aquesta és una gran assignatura que realment cal aprendre. Jo també, jo escric articles, i si abans estava 3 hores per escriure un article, ara estic 1 hora. Però 1 hora, una hora realment ajudant-me a la intel·ligència artificial. Perquè és el que tu dius, primer li has d'explicar molt bé què vols, com ho vols, amb quines connotacions, bueno, i després, és una feinada. Simplement jo crec que és una gran ajuda. Si et fies que t'ho faci la intel·ligència artificial, doncs malament. I volia preguntar-te, a part de què hem d'aprendre, quins són els grans perills que la gent no coneix del mal ús de l'intel·ligència artificial? No, no et parlo de guerres ni de...
3: No, evidentment estic parlant de coses quotidianes.
1: Simplement a la quotidianitat, o sigui, quins són els perills o els mals usos que tu ja saps que està fent la gent i que els importa a on els porta, clar.
3: Permet que digui que, de passada, que m'he fet molt amic del meu ChatGPT. Tenim una relació extraordinària. Perquè què passa? Que jo li he anat explicant què volia i al final, quan li demano una cosa, em diu, vols amb el teu estil o vols d'una altra manera? I que ja sap, fins i tot ha après quin és el meu estil. Bueno, és un dels avantatges. Tu em demanaves perill. El perill és el primer que t'he esmentat. El primer, és a dir, a nivell individual, és la manca d'entrenament i la manca d'exercici creatiu quan te trobes davant un article, com tu dius, o davant un informe de màrqueting o el que sigui, o has de fer un codi, no? Aleshores, aquest és el perill més gran, és el perill que simplement et deixis endur i que t'ho faci la màquina, no? Sense tu posar-hi absolutament res del teu costat. Aquest és un dels perills. Els altres perills que ja són a nivell més, diríem, col·lectiu o a més empresarial, és aquesta paradoxa, aquesta cosa que han detectat aquestes dues investigadores, que és el fet de que cadascú s'imposa més exigència, has de fer més rapidesa, ha de fer més coses, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer, i ha de fer. Però això moltes vegades, per no dir quasi sempre, va a costa de la qualitat. I per consegüent, si ja d'entrada ja entres viciat amb el que t'ha dit la intel·ligència artificial i tu no hi has posat el teu coneixement i la teva forma de pensar, ja vas viciat en tot el procés que estàs fent. Aquest és, segurament, jo entenc que aquest és un dels perills més greus que hi ha. És a dir, la manca d'entrenament per pensar.
4: Després, una altra cosa que jo vaig fent afirmacions que, de fet, són preguntes, eh? Jo també crec, almenys pel meu ús, que la intel·ligència artificial la pots utilitzar per el que tu entens, de lo que tu saps. Si jo soc periodista i sé escriure, la utilitzo per escriure, però no me liaré a fer coses d'advocat o coses de jo què sé. No creus que és això, que hem d'utilitzar-la com a ajuda per a la nostra especialitat? Perquè si ens diem ara, com tinc intel·ligència artificial, ara faré pastissos. No, si no ets pastisser, no saps a quin punt bull la llet.
3: Això és l'intrusisme, que combinat aquest intrusisme en les anomenades al·lucinacions dels sistemes d'intel·ligència artificial poden crear autèntiques catàstrofes. Per exemple, jo n'he detectat algunes que em van fer riure, no? Però la veritat és que, mira, per posar un exemple concret, acabo d'escriure un llibre, ho acabo de publicar, i un llibre sobre matemàtiques. No de matemàtiques, no sobre matemàtiques. I clar, hi ha coses que jo sabia, però que necessitava tenir un confirmar, perquè no fos cosa que jo estigués equivocat. Aleshores, el que he fet ha estat utilitzar l'intel·ligència artificial perquè me confirmés això, no? I alguna vegada ha ficat la pota de forma extraordinària, és a dir, però al·lucinat completament. I jo l'he pogut corregir perquè jo sabia allò, no? Jo no, però no pots, si no saps d'una cosa, no pots, per exemple, fer codi si no ets programador. Si no ets programador i vols fer codi, l'únic que pots fer és una patata. Vull dir, bàsicament és això. Et pot sortir bé, però tens molts números de la rifa perquè et sortiga malament. Aleshores, això també és una cosa, i és una bona observació que has fet, és la idea aquesta de que la pots emprar si en saps. Si no en saps, és millor que vagis a un expert humà. Sí. O simplement contrastis el que et digui la intel·ligència artificial. No, he vist coses absolutament al·lucinants, és a dir, que realment, i mai més ben dit, perquè ells mateixos en diuen al·lucinacions. Hem de pensar que aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa, el seu comportament és exactament el d'un alumne dolent, i valgui la metàfora. Aquells alumnes que davant dels exàmens, com que no saben les respostes, pensen que si omplen molts fols, vull dir, amb això aprovaran encara que diguin tonteries, no? Vull dir, es veuen forçats a escriure encara que sigui sobre coses que no saben. A tots els que hem estat professors,

0: L'intel·ligència artificial comença, el nom s'encunya l'any 56. De fet, l'any 48, Alan Turing ja s'havia preguntat si les màquines podien pensar, o sigui que la cosa ja té solera. Fins al 22, l'intel·ligència artificial estava relativament amagada. És a dir, hi havia molts investigadors, molta de recerca, hi havia productes comercials que empleaven la intel·ligència artificial, però eren, dirien, coses tancades. Per exemple, els traductors. Traductors automàtics són traductors que empleen intel·ligència artificial. Però eren coses que tu només les podies rebre, diríem, veure-les com a usuari i no podies interactuar amb elles. L'altre exemple, diríem, espectacular és els robots aquests Romba, tipus Romba, no? Que també empleen intel·ligència artificial. A partir del 22 el que passa és que això es converteix en una eina, més que una eina, un acompanyant amb el qual pots interaccionar. Es converteix en un company amb qui pots dialogar, li pots demanar que faci coses, les fa, cosa que, per exemple, en el Rumba només li podies demanar que fes-ne que te passés, tries la pols, no? Però a les generatives hi pots dialogar, és a dir, la gràcia que això ja comença a aparèixer amb els Alexas i Siris i aquest tipus de coses, això es converteix en una cosa que ara ja la tens a l'abast. Des de casa teu, des del teu ordinador, hi pots dialogar, li pots demanar coses i te les contesta. Bé o malament? La major part de vegades, bé, però te les contesta. I això és el que ha canviat. Ha canviat aquesta idea de tenir estris al voltant teu que tenien intel·ligència artificial incrustada i funcionaven amb ella, a tenir al davant teu una màquina en la qual tu pots dialogar, pots interaccionar i que li pots fer feina molt diversa de la que realment específica fa cada una d'aquestes màquines que teníem fins al 22.
1: Un altre dia quedarem, Lloret, si et sembla, perquè se'ns està acabant el temps, per parlar d'aquesta relació intel·ligència artificial-humà. Perquè tu parles i jo parlo, però hi ha qui està enganxat i té dependència total psicològica de la IA i ja és el seu psicòleg, el seu confessor, amb els perills que això pot comportar si no ho fem bé. Però això un altre dia. Ens queda un minut just. Jo et demanaria això, que aquesta persona que s'està sentint des de no sé on i ara li hem despertat l'interès per la intel·ligència artificial. Com començar? No tinc ni punyetera idea. Vull començar a relacionar-me, perquè tinc una petita empresa, per on començo, què faig, quin és el consell? Un minut.
0: La idea és que vagis a un expert, punt. I contractes un expert que comença a haver-n'hi de molt bons. Això és la idea clau. És a dir, comença per aquí, no facis... quan tens un cotxe, el que vols és aprendre a conduir-lo, no vas tu pel carrer sol conduint, sinó vas amb un expert al costat que t'ensenya. Aquesta és la idea clau. I mentrestant, segurament el que li dirà aquest expert és que comenci per donar-se d'alta en una d'aquestes plataformes i ja està.
1: Bé, Llorenç, doncs el que no podem lluitar encara és contra el temps que té un programa dintre de la ràdio i, per tant, hem d'acabar. Però ja t'emplaço, quan tu vulguis, quan et vegi bé, quan et vingui còmode, per continuar parlant, perquè realment has estat molt il·lustratiu, m'ha agradat molt la teva conversa. Res més, gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Bé, doncs amb aquesta interessant paradoxa sobre la productivitat i la intel·ligència artificial proporcionada pel professor Valverde, us acomiadem fins la propera setmana aquí al Món és Digital.
2: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
2: hola@barcelonadot.com.
3: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: la policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què t'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
2: I m'he posat a pensar en tu.
5: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
6: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
8: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Molt bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests tres dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
5: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
3: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
6: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
7: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
3: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
6: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
3: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
6: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
3: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
6: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
3: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
6: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
3: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
8: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
3: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
3: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
5: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
10: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
5: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
10: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
3: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
11: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torrebaró. Punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona. Però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
3: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de 2 motoristes en només un mes.
6: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
3: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
12: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
13: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
12: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
3: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports s'ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
6: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
15: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
14: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
3: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fil fil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
6: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
3: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
16: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
17: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
16: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
3: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
6: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
18: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
6: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
3: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
19: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
20: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
19: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
3: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos. I preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%.
6: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
3: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijoan.
21: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
0: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
21: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
3: En bon un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
6: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
3: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
1: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
22: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
1: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
4: Notícies en xarxa.
3: Més coses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
6: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
3: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
6: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
3: És una crònica de Maite Polo.
23: Tots els marroquins roben.
24: Ens treuen treballs.
25: Com a trans, et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat.
29: La gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràcid. Marimats.
32: Estic solo.
33: Terroristes.
34: Ve a menjar plàtans.
35: Tot això és odi. Aturem-lo.
6: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector és Xavier Trabado i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
36: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
37: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
6: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
3: 11 minuts, arribem a dos quarts de tres. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. en què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
2: El mapa del Plater especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars. Però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
5: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plater.
2: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
3: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien el castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
6: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
3: Girona FM, Pau Villafanyer.
7: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
8: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
7: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
3: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
6: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
3: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
10: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
9: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
3: I arribarem als esports amb música. Set minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly, es representa avui a Barcelona.
6: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
11: Hiciste la maleta, así me decirme adiós. Ay, qué dolor, como el me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
3: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuen també avui a Barcelona.
6: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
3: Doncs al ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta... porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
0: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
12: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las marcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con

0: solvència, una qualitat i una trajectòria impressionant.
1: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
2: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
1: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
4: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
1: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de més talla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
5: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben.
8: Ens treuen treball.
9: Com a trans et veuen com un monstre.
10: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
11: Aquest amb un trastorn mental és violent.
12: Una soledat, la gent gran.
13: Són gent que roben.
14: Paràssit. Marimacho.
15: Estic sol.
16: Puto mono. Ve a menjar plàtans.
17: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
18: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Informació.
20: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
21: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
20: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
21: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
20: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
21: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
20: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
21: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
20: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
21: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
20: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
6: La xarxa de comunicació local.
5: Molt bon dia, són 2:15.
22: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
5: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada

0: D'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
1: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
3: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
2: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
2: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
2: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
2: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
4: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, començar la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
1: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
1: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys de zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi, però vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Més coses, us ho destacaven titulars, frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
2: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
2: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: I preocupació al teixit econòmic català, us ho dèiem també en titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
2: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos
0: d'any. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
15: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
2: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
2: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat.
22: La gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràssim, marimats.
25: Estic solo.
26: Terroristes.
27: Vé a menjar matant.
28: Tot això és odi. Aturem-lo.
29: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
30: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i, amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
31: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
29: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: en punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
2: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
0: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
2: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
0: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
2: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
1: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
2: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'avinguda Maresme.
2: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
2: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
2: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat Dip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
0: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
2: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
0: El 9FM, Núria Parera.
3: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
4: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló, o sigui que no. És Torelló, als Angles.
3: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
5: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
3: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
0: 11 minuts i arribem a les 3 i atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
2: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i com complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
7: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: I moment moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cal Agapito o 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
6: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Avui minuts arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatoria dels tres potrers, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algo us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigjueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga, en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 8:45 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 A la fase d'ascens, a plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi. Una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
4: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Fies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies de festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
2: I el Brull a Osona reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona. La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
6: Bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Ja tornem a estar aquí, ja ha passat el cap de setmana, però vinga, que estem a la darrera setmana de maig i ens queda molt, molt poquet ja per que arribi l'estiu, tot i que sembla que climatològicament ja estem aquí. Ha passat el cap de setmana i tornem per fer un repàs de tot el que hem tingut per Montornès i tot el que ens ha de venir. També avui farem una barreja entre el passat i el futur aquí a la Intersecció fins les 6 en punt de la tarda. Ens podeu escoltar, com sempre, com cada dia, en 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Ara fins les 6, que passen 5 minuts de les 5 de la tarda en directe, i també, si no, al vespre, al territori nocturn a partir de les 10, podreu tornar a recuperar aquest mateix programa. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
7: Bona tarda, Mireia.
6: Només 3 diumenges perquè sigui estiu, eh?
7: Déu-n'hi-do, eh? Sí, ja queda poc, el tenim a la cantonada, eh?
6: Ja ho hem notat. Bueno, doncs, plans que hem fet aquest cap de setmana, que anàvem a fer alguna excursioneta, no?
7: Sí, les recomanes.
6: O què?
7: Sí, és una excursió bastant senzilleta. De fet, és al pantà de Vallfornès, que està aquí a Cànoves, perdó, que no em sortia el nom, i res, vull dir, hi ha molta ombra al costat del passeig, és un passeig fluvial al costat del riu, i molt bé, molt, molt guai, molt agradable.
6: No hi havia molts mosquits?
7: No, i mira que ja saps que a mi me'n piquen tots i tal, però no.
6: Molt bé, molt bé. Jo vaig anar al Festival de les Croquetes.
7: Ah, que bo, i
6: què tal? Festival. A veure, era una mica car, per lo que era, tot sigui dit, perquè, clar, cada plat de croquetes, que dic en plural perquè eren dos mini croquetes, eren 5,5 €.
7: Déu-n'hi-do.
6: Per tant, clar, si vols provar unes quantes croquetes, la tarda sortia una mica...
7: Bueno, ja se sap que aquestes cosetes...
6: Sí.
7: Has de pagar la novetat,
6: sí. Ara bé, l'ambient, la veritat és que molt xulo. Jo, poble espanyol, no havia entrat mai, i mira que per als catalans
7: ara?
6: És gratis. Sí.
7: Mira, i ara m'has deixat esturat,
6: ja,
7: eh?
6: Ja, sí que havia passejat per Montjuïc i tal, però no havia entrat al poble espanyol, no sé per què. I la veritat és que m'agrada molt. Em vaig deixar moltes coses per veure, clar, perquè no és el mateix anar de cultureta que quan hi ha un festival, no? Perquè
7: sí.
6: Hi ha música i així. Així que hi tornaré. Molt xulo.
7: Sí.
6: I a més, de tornada, vaig agafar les fonts enceses de Montjuïc.
7: Ostres,
6: amb música, llums, amb aquest espectacle, que és que feia anys que no veia això.
7: Jo fa molts anys que no el veig tampoc.
6: Doncs molt xulo, vaig veure un parell de cançons i la veritat és que m'ha agradat. Hi havia molt d'ambient i mira, són coses que quan passeges per les ciutats, sorpreses que et vas trobant, que potser en un altre lloc no.
7: Sí, exacte.
6: Està molt guai. Bueno, doncs recomanacions, perquè això que us dic de les fonts, crec que està tot el mes de maig, a les 9 del vespre, de 9 a 10, així que us podeu apropar a veure-ho, que encara teniu uns quants dies. Nosaltres anem a centrar-nos aquí a Montornès i en aquesta tarda amb tots els continguts que portem. I és que hem parlat d'altres coses que han tingut lloc aquest cap de setmana que no són al poble, però al poble també n'hem tingut, com La Remensada. Aquest cap de setmana ha estat el musical de l'associació La Remensada. És el desè cop que ho interpreten al carrer i el nostre company José Luis Cano ha estat en aquest musical i ens porta els testimonis, algun dels actors i les actrius d'aquesta obra, que recordem que és, interpreta la batalla del gener del 1480 i algo, ara mateix ho tinc aquí a punt, de 1485, anava jo molt ben encaminada, i que va plegar més de 600 persones pels carrers del poble el dissabte. Avui podrem transportar-nos al passat amb la crònica que us portem. També estarà amb nosaltres el Sergi Casanovas amb tota l'actualitat esportiva, que hi ha hagut, déu-n'hi-do, moltes competicions, molt bons resultats que valen la pena repassar, tot i que les lligues van acabant, hi ha moltes competicions que encara continuen i hi ha hagut molt palmarès en un torneig aquest cap de setmana. També es visitarà la Mariona Martínez de la cooperativa Eines i del Servei Crític. En la setmana que estem, la setmana sense fum, avui parlarem dels vapers, de tots aquells mites i informacions que tenim al voltant d'aquests cigarretes, d'aquestes cigarretes electròniques que tant de moda s'han posat. I acabarem amb una antibatalla musical amb en José Luis Cano, amb les pitjors novetats de la setmana. Pinta molt, molt, molt interessant, així que jo espero que us espereu fins al final del programa. El marcador, això sí, vaig guanyant. Anem 5-2, eh?
7: Ojo. Déu-n'hi-do, és que tu amb allò de l'antibatalla tens la mà trencada,
6: sí,
7: eh?
6: Sí, sí, sí. No sé si és bo o dolent, però se'm dona bastant bé.
7: Bueno, és el que és.
6: I és ja de les últimes que ens queden de la temporada. Així que veurem qui ha triat les pitjors novetats de la setmana, si en José Luis o jo, serà el Sergi Kitri. Bé, abans de tot això, nosaltres comencem i anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que Montornès acollirà una programació d'activitats a l'entorn del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Dijous, a 2:15 del matí, es llegirà el manifest institucional als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. Des d'on es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Ja a la tarda, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades, un d'iniciació a la tècnica transfer i un altre d'iniciació del decoupage. Les sessions a càrrec de l'artista Ricard Belamazán són gratuïtes, amb inscripció prèvia a través del web entrades.montornès.cat. Per tancar el dia a les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esport, per promoure l'esport entre les dones de totes les edats. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès de l'Institut Català de la Salut, Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat. La programació continuarà divendres amb un punt informatiu del CAP amb motiu de la Setmana Sense Fum i del Dia Mundial Sense Tabac. Podeu consultar totes les propostes, que n'hi ha més, al programa al web montornès.cat. Avui és el darrer dia per presentar una sol·licitud per rebre els ajuts per les activitats extraescolars del curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès, que estiguin escolaritzats des d'I3 fins a 6 de primària i per activitats organitzades per les AFA del municipi. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte diversos factors, principalment la renda econòmica de la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50 i el 90% del preu de la inscripció. En casos excepcionals degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. El tràmit es pot realitzar telemàticament mitjançant una instància genèrica. Aquest divendres tindrà lloc una nova proposta dels pressupostos Més 30 Cosmos. Es tracta d'una jornada dedicada al joc de cartes Magic the Gathering. Des de les 5 de la tarda, el Centre Juvenil Sputnik es faran tallers d'iniciació per aprendre les normes bàsiques del joc i, posteriorment, se celebrarà un torneig express. La proposta està adreçada a persones de totes les edats i no és necessari tenir coneixements previs. Tot i que la inscripció no és imprescindible, es recomana afegir-se al grup de WhatsApp a través del codi QR que trobareu al cartell de l'activitat. Participar-hi és gratuït. I amb l'última cosa, amb la que heu de quedar és que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre proposa un cap de setmana ple de teatre. D'una banda, dissabte, el grup d'aprofundiment 3 representarà una obra de creació col·lectiva carregada d'humor titulada Cites per Babadum. L'obra començarà a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri. I d'altra banda, diumenge es farà una marató de teatre amb els grups infantils de l'escola i el grup de teatre del Centre Infantil La Peixera, que oferiran les seves obres de final de curs. Serà a partir de 4:45 de la tarda al Teatre Margarida de Xirgo. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Al voltant de 650 persones van sortir als carrers dissabte a la tarda per veure una nova edició del musical La Remensada. L'espectacle, recordem, escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, lliurada a Montornès, al gener de l'any 1485, i la revolta popular encapçalada pel líder dels pagesos alçats, Bartomeu Sala. Enguany ha estat el desè cop que l'associació La Remensada ha portat l'espectacle al carrer. Una cinquantena de persones, entre intèrprets i responsables de logística, van representar l'obra. Escrita pel montornesenc Xavier Bertran i amb música del compositor Xavier Bauri. Com és habitual, l'espectacle va començar a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses. El públic i l'acció es van anar movent mentre avançava la història, passant pel segon escenari, el del Parc dels Gegants, i acabant, com sempre, a la plaça de Pau Picasso. El president de l'associació La Remensada i actor que dona vida a Bartomeu Sala, Jesús Martín, va destacar que en aquesta edició ha vingut públic de Barcelona i Blanes, entre altres municipis.
8: Estem eufòrics perquè, bueno, és la desena remensada al carrer, trepitjant el carrer i els escenaris de Montornès. I la resposta del públic, brutal. Sempre diem que ve gent d'altres comarques i tal, però bueno, aquest any tenim constància que ha vingut gent de Barcelona, gent de Blanes també, i bueno, ja els fixes de Barberà, de Sabadell, vale, o sigui, jo penso que després de 10 anys interpretant La Remensada al carrer, jo això per mi ja està consolidat, o sigui, és un projecte que durarà anys i bueno, esperem que celebrem, ara hem celebrat els 10, esperem celebrar els 25, com a mínim.
6: El paper de la dona de Bartomeu Sala, la Carme Serra, va tornar a caure en mans de la montornesenca Elisenda Bru, que també és l'encarregada del vestuari de l'obra. L'escoltem.
9: Ha sortit tot molt rodó i després de l'esforç de tots els mesos assajant, doncs estem contents. La Carme Serra és una dona valenta que, bueno, ha de patir les injustícies del senyor feudal i que jo crec que se'n surt prou bé, no? Tinc una arenga al final del segon acte que és per, no, per demostrar, doncs, que això, que les injustícies que pateix la dona, l'edat medieval, no? Una d'elles és que la separen de la seva família, sobretot del seu marit, que és el que teòricament porta l'aliment a casa, no? I es queda ella sola, doncs, a lluitar i a engrescar la resta que lluitin també. No sabem si els pagesos anaven així vestits en un casament en aquella època, segurament no, però ens sembla que, doncs, fa una mica més de goig l'escena final del casament i els vestits de remenses, doncs, ja són que des d'ara vam començar, que vam fer una molta feina.
6: Des de la direcció de l'obra, l'actor i director Toni Figuera va destacar que en aquesta edició s'han implementat canvis d'escena que han comportat un major nombre de moviments i d'accions, sobretot entre els actors i actrius que estan al fons de l'escenari.
10: Molt content de com ha anat tot, ha sigut una funció des del punt de vista de meu del director, ha sigut una bona funció, on tot ha sortit bastant fluid, que és l'interessant, i on també hem pogut veure, doncs, que la feina que hem fet aquests últims mesos i els canvis de la posta en escena, que hem treballat força, doncs han sortit bé, i llavors això, satisfactori, un pas satisfactori. Sobretot els actes 3 i 4, en el 2 també, però menys, però sobretot els actes 3 i 4 hem introduït canvis. Ja a nivell dispositiu de l'escena, també de la sonografia, hi havia una taverna que altres anys no la teníem, això, doncs, ha provocat que hi haguessin molts canvis de moviments, canvis d'accions, microaccions que hi havia al darrere perquè la gent del poble tinguessin accions i coses a fer mentre al davant estaven passant, doncs, altres escenes. La veritat és que sempre veiem un recorregut que és lògic i un recorregut, doncs, exponencial, vull dir, hi ha gent que és el primer any que fan, llavors podem demanar fins a un cert nivell, però a mesura que van passant els anys la gent va fotent uns salts de qualitat increïbles. Gent que porten 4 o 5 anys fent la remensada pugen a l'escenari i es defensen molt bé, i es nota que tenen taules. I això és una mica també el que volem, no? Gent que no ha fet mai teatre, doncs començar, i que any rere any ells vagin millorant a nivell interpretatiu i així també l'espectacle doncs va millorant.
6: L'alcalde José Montero va seguir el musical des de la primera fila de cadires. Segons va dir als mitjans de comunicació, per ell ha estat una de les millors edicions. També va destacar que l'obra manté un missatge sobre les desigualtats socials entre rics i pobres que continua estant vigent.
11: Estem emocionadíssims perquè jo crec que és una de les millors edicions que han fet, un munt de novetats en la posta en escena, però molta millora dels moviments, de la coordinació entre els actors i actrius, que demostra aquest esforç que fan quotidianament per millorar la intensitat de tota la història, i ha sigut fabulós, amb la qualitat que ja té, amb la història, amb la música, amb tots els decorats, amb tot l'esforç que es fa, i que es percep aquesta energia d'equip col·lectiva i que emociona moltíssim, i ha sigut també un èxit de públic. Jo crec que com altres anys estaven en tots els escenaris pleníssim i estem molt, molt satisfets i molt agraïts i orgullosos d'aquest projecte. És molt curiós que una història de fa 500 anys, no?, que comença a canviar la situació i que va ser, diguéssim, un gran avenç i que va portar transformacions, però que hi ha aspectes que queden pendents i que tants anys després ja sembla mentida la vigència d'aquest enfrontament entre rics i pobres, no?, que hi ha tantes injustícies, desigualtats socials, no?, que s'expressen d'una manera diferent, evidentment, que no són tan dures, però que ens han de fer reflexionar, i està molt bé que una història antiga també aporti per la reflexió present i per fer comunitat i per transformar també la nostra realitat.
6: En aquesta edició, la remensada ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'establiment Flors Guardiola i l'Escola Mugen, així com amb el patrocini de l'empresa Comart.

De seguida anirem amb l'actualitat esportiva, però abans hem escoltat una mica de música, novetat de la setmana també, i col·laboració, com ens agrada començar aquí a la intersecció. Això es diu La Semana i és la cançó que tenen junts Elena Rosé i Manuel Turizo.

0: Ens anem com tots els dilluns a parlar d'esports i ho fem amb el Sergi, que és de nou. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, passant calor.
0: Sí, com tothom. Doncs anem cap als esports perquè tens molta teca avui, eh? Mira que les lligues comencen a acabar, però això no acaba mai.
1: Sí, això no acaba mai, els esports continuen actius. I si et sembla, doncs comencem ja. Comencem parlant d'un dels esports que més ens ha donat a parlar aquesta setmana.
0: Vinga,
1: que és el karate.
0: Genial.
1: I comencem perquè el Club Karate Montornès ha estat en diverses activitats. La primera, una que organitzaven ells mateixos, ja que ahir diumenge el Club Karate va organitzar el seu ja habitual torneig escolar. Ho va fer al Sorralet, on infants de categories des de benjamí fins a infantil van competir en diverses modalitats de kata i kumite, i això en aquest torneig escolar, una mica un torneig més per introduir als nens i nenes el karate, que més competitiu en si.
0: Bueno, però, una cita anual que té el club aquí.
1: Aquesta jornada que va tenir el Club Karate Montornès al Sorralet, i més enllà dels límits de Montornès, el Club Karate també va estar en dues competicions. La primera fase del Campionat de Catalunya Kius, que es va fer a Montcada, amb 21 representants del Club Karate Montornès, que van tornar amb 12 medalles.
0: Molt bé, molt bé, en Campionat de Catalunya.
1: Sí, 7 medalles d'or, 3 de plata i 2 de bronze. Repassem les medalles d'or, perquè són bastantes, que han estat per Alan Fernández, Marcos López, Aran Ros, Sara Merchan, Valentina Sanagua, Gorka Lozano i Kinan Madawi.
0: Perfecte, doncs enhorabona a tots i a totes per aquest triomf en Campionat de Catalunya.
1: Doncs sí, i no acaba aquí el karate, perquè també hem tingut la primera fase de la Lliga Catalana de Kata, que s'ha fet a Terrassa, amb uns altres 22 representants del Club Karate Montornès.
0: Han estat de tot arreu, eh?
1: S'han clonat, s'han duplicat.
0: Sí, uau.
1: Amb 16 medalles que han tornat de Terrassa, 3 d'or, 8 de plata i 5 de bronze. Així que déu-n'hi-do també. I en aquest cas, els 3 ors, les 3 primeres posicions, han estat per Julen Lunar, Nicole Úbeda i Erin González.
0: Doncs enhorabona des d'aquí a tots i a totes. Continuem, què més ha passat aquí cap de setmana?
1: Anem ara cap a l'handbol, perquè ja vam dir que teníem a l'infantil masculí del Club Handbol Montornès participant en la final a 4 de Primera Catalana.
0: Sí, com ha anat?
1: I finalment han acabat en tercera posició.
0: Bueno...
1: bastant bé aquesta final a 4 disputada a Sant Pere de Ribes, on el conjunt del Club Handbol Montornès va perdre les semifinals davant el Barça per 27-50.
0: Bueno, és que era un enfrontament complicat.
1: Era complicat, a més el Barça va acabar sent el campió i la veritat amb bastanta solvència, o sigui, era el millor equip amb diferència.
0: Sí.
1: Però l'equip de Montornès es va poder refer d'aquesta derrota en el partit pel tercer lloc, que va guanyar contra el Granollers per 30-24.
0: Molt bé.
1: Així que molt bon resultat per l'infantil masculí per tancar la temporada, i una temporada això, han arribat entre els 4 millors, són el tercer millor equip de Catalunya, de Primera Catalana. Així que un molt bon resultat.
0: Han d'estar orgullosos. Continuem amb bones notícies.
1: Continuem ara amb motor, perquè tenim el Iago Domínguez amb una jornada més de l'Enduro GP al Mundial d'Enduro, on ha aconseguit una fita històrica, i és que ha aconseguit la seva primera victòria.
0: Molt bé, home, que guai.
1: La primera victòria en aquest Mundial d'Enduro l'ha aconseguit a Finlàndia, en la segona cursa d'aquesta ronda, on això va acabar primer en la categoria jove, que és la categoria en la qual competeix, i a més, a la primera cursa d'aquest Gran Premi de Finlàndia va acabar en quarta posició, així que també bon resultat, una quarta i una victòria.
0: Molt bé.
1: I a més, un doble resultat que fa que el Iago escali a la tercera posició de la classificació general del Mundial, amb 85 punts, està empatat amb el segon i a només 3 punts del primer.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així que, a més de celebrar la victòria, doncs també entra de ple en la lluita pel títol, que ara queden curses, però l'anirem seguint.
0: I tant que sí, anirem seguint la pista. Continuem, què més ha passat aquí cap de setmana?
1: Continuem ara amb una mica de dansa, perquè hem tingut a l'estudi Danza Maestra.

0: I està Músic, Le Freak, Philly Testil, Voldria lo que voldria i El Brillo. I a més, també s'han endut un premi especial pel grup Làgrimes de Sequia, així que bon balanç.
1: I tant que sí, enhorabona. Continuem, Sergi, perquè no hi ha hagut lliga, però tenim altres competicions o lliguetes.
0: Sí, encara tenim més resultats. Anem ara amb el futbol, perquè tenim els veterans del Club Futbol Montornès encara competint. En aquest cas competeixen, recordem, per aquest play-off d'ascens que estan jugant. I de moment no hi ha gaires bones notícies.
1: Vaja, home.
0: Perquè han perdut 6-3 contra el Cànoves Soviets, una derrota dura que els complica bastant aquest objectiu del possible ascens. I és que queda una jornada i necessiten una combinació de resultats molt concreta.
1: O sigui que, bueno, complicat.
0: Complicat. En aquesta última jornada, el Club Futbol Montornès necessita guanyar el Santa Susana en un partit que jugarà el diumenge a les 10 del matí aquí a Montornès.
1: Sí.
0: Podeu animar, si voleu. I això, necessiten guanyar el Santa Susana, que el Faldes de Cardedeu perdi contra el Cànoves i, a més, retallar una diferència de 5 gols contra l'equip de Cardedeu. És a dir, en aquest cas, que el Montornès, per exemple, guanyés 3-0 o guanyés de 3 i el Cardedeu perdés de 2.
1: De 2. Uh-huh.
0: O alguna cosa semblant.
1: Bueno, coses més rares s'han vist,
0: sí,
1: però pinta difícil.
0: Així que l'objectiu del Montornès, en aquest cas, és guanyar de 4, que és pràcticament el que més t'assegura, sí, i esperar una derrota, però això. I en cas d'aconseguir-ho, doncs classificarien ara sí a l'eliminatòria final per pujar.
1: Vale, bé, doncs ens ho explicaràs dilluns. També tenim futbol sala aquest cap de setmana.
0: Sí, també hem tingut futbol sala, perquè recordem que el futbol sala ha acabat una setmana més tard,
1: sí,
0: que la resta, i hem tingut l'últim partit de lliga pel primer equip de l'Associació Esportiva Montornès, i en aquest cas amb un resultat de 4-0 en contra el Palafolls.
1: Pobres.
0: Bueno, últim partit de lliga, jugaven contra el campió, i a cap dels dos equips no jugava res, i al final, doncs, Palafolls, que òbviament ha demostrat ser molt bon equip durant l'any, doncs s'ha acabat enduent aquest triomf. I això, amb aquesta derrota, el primer equip de l'Associació Esportiva Montornès acaba en 8a posició, amb 39 punts, i seguirà un any més a la Divisió d'Honor Catalana.
1: Bueno, sí, bueno, bona categoria.
0: Ni han pujat ni han baixat, s'han mantingut, i ja estaran un any més, els tindrem a la pròxima temporada.
1: Perfecte, ara descansar una mica.
0: Doncs sí, i continuaran, el club no descansa perquè continuaran amb futbol sala. L'Associació Esportiva Montornès se suma a altres entitats esportives i també farà portes obertes en aquest
1: pròxim
0: mes.
1: Molt bé.
0: En aquest cas, les portes obertes comencen aquest mateix dimarts,
1: sí,
0: i seran tots els dimarts i dijous fins al 18 de juny, són 4 setmanes. I això, les proves per tota la gent que vulgui provar el futbol sala seran de totes les categories de base, i també hi haurà proves dels equips sèniors.
1: Ah, genial, mira.
0: Sí, en aquest cas, dels masculins seran proves pel sènior B masculí, que juga actualment a tercera catalana, i també pel nou sènior femení que vol crear el club, doncs també hi haurà proves a jugadores.
1: Genial.
0: I això, doncs, un mes de proves per l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala.
1: Doncs si voleu anar a provar l'esport, allà es trobareu. Continuem, Sergi, què més ens pots explicar?
0: Anem ara ja una mica a veure què tenim per davant aquestes
1: Perfecte.
0: Pròximes setmanes. Comencem parlant de patinatge artístic, perquè el Club Patí Montornès ha anunciat la creació de dos nous grups de show.
1: Mhm.
0: Patinatge de show, recordem, aquest any van estrenar el seu primer grup de,
1: sí,
0: de show.
1: Sí, els ha anat prou bé.
0: Els ha anat prou bé, que és un grup de nivell 2, i per tant aquests dos nous grups que volen crear són de nivell 1 i de nivell 3.
1: Perfecte.
0: I doncs tots els patinadors i les patinadores interessades en participar en algun d'aquests dos nous grups poden posar-se en contacte amb el club al correu electrònic showcpmontornès@gmail.com. Hi ha, doncs, tota la informació de què volen fer amb aquests dos nous grups de show.
1: Molt bé, doncs persones adultes que ja sapigueu patinar una mica, podeu apuntar-vos i fer un nou grup de show aquí a Montornès.
0: Doncs sí, i a més el patinatge també tenim en l'horitzó aquest primer trofeu de grups de show que organitzarà el Club Patí Montornès, no? Parlant una mica d'aquesta,
1: sí,
0: dinàmica de shows. Recordem que és un torneig que el club organitzarà al Sorralet els dies 20 i 21 de juny, i les inscripcions encara estan obertes fins aquest dissabte.
1: Molt bé, o sigui, aquest últims
0: dissabte,
1: dies.
0: Sí, últims dies. Aquest dissabte tanca les inscripcions. El formulari està al seu Instagram per apuntar-se. Això, òbviament, ja dirigit més a grups de show,
1: clar,
0: a clubs que tinguin ja els seus equips preparats i llestos per competir. Però això, s'acaba ja aquesta setmana, així que últims dies per inscriure's.
1: Doncs vinga, no us ho penseu gaire més. Anem amb un altre club que he vist molts cartells pel poble últimament.
0: Sí, estan promocionats.

0: anuncien bastant el Club d'Escacs Montornès el seu campionat de primavera que organitzaran el dissabte 13 de juny. Ja us aviso que el dissabte 13 de juny hi haurà unes quantes cosetes.
1: Bueno, doncs ja anem apuntant.
0: La primera és aquest campionat de primavera del Club d'Escacs, que serà això el dissabte al matí, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Serà a la plaça de República,
1: molt bé,
0: aquí al costat de Can Saurín, al costat, sí, de la seu del club. I el torneig, que es dividirà en dues categories, la categoria sènior i la categoria sub-14, de 7 rondes cadascuna, és a dir, cada jugador jugarà 7 partides. I hi haurà trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria i també pel millor sub-8, el millor sub-10 i el millor sub-12.
1: Molt bé.
0: Que poden competir a la categoria infantil. I aquí destacar que la inscripció té un cost de 5 euros, de 3 euros pels socis, i que es poden fer per WhatsApp al número 625106493. Aquí es poden fer les inscripcions. I això, campionat de primavera del Club d'Escacs, el dissabte 13 de juny, obert doncs a tots els jugadors d'escacs del municipi i d'altres jocs.
1: Doncs apuntadíssim. Acabem, Sergi, també amb un altre punt de l'agenda.
0: Sí, acabem amb un altre punt de l'agenda, l'altra activitat esportiva del dissabte 13 de juny, que és la marxa nocturna de Sant Joan.
1: Per tant, no són incompatibles, podem fer-ho tot.
0: No són incompatibles, una és al matí, l'altra és a la nit. Aquesta marxa nocturna de Sant Joan que organitza el Club Atletisme Montornès ha anunciat una nova edició de la marxa, és la 9a edició, i com ja he dit, és el dissabte 13 de juny. Aquesta edició tindrà un màxim de 500 participants, que és l'habitual dels últims anys. La sortida serà a 9:45 del vespre, des de la Cruïlla entre els carrers de la Llibertat i de Federico García Lorca, a Montornès Nord. I l'arribada serà al Parc Socioesportiu de Montornès Nord. I això, 500 dorsals com a màxim, que ja estan a la venda, valen 8 euros. Els dorsals inclouen un entrepà de botifarra a l'arribada i diversos obsequis. I es poden adquirir a dos comerços, el Gato con Botas, aquí a Montornès Centre,
1: sí,
0: i a Polleria Angelita, a Montornès Nord. També es poden comprar a l'oficina del Club Atletisme, al Pavelló de les Bernedes, i també per internet.
1: Perfecte.
0: Així que aquí teniu tota la informació d'aquesta marxa nocturna, que serà el 13 de juny.
1: A la nit, molt bé, primers...
0: Aneu a fan dorsals, que se solen acabar.
1: Sí, la veritat és que sol tenir molt d'èxit i ja comencem a veure actes de Sant Joan, que comença el compte enrere. Doncs Sergi, moltíssimes gràcies per haver vingut. T'esperem dilluns vinent, a veure si fa una mica més de fresqueta.
0: Ja no ho crec, eh? Ja anem a l'estiu i ja es nota l'esport, el temps i a tot. Però fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Sergi.

I abans de rebre la nostra següent convidada, anem amb una mica més de música. Anem a parlar de Zayn, perquè ja vam repassar el seu disc con a Cole, a veure si dic bé, que volia això tornar als seus orígens. Doncs ara ha tret la versió deluxe, això que ara fan molts artistes, de tornar a treure el mateix disc amb alguna cançó nova. I per anunciar aquesta nova versió del seu nou treball, ha tret Daydreaming, i amb aquesta cançó us deixem.

0: I avui tornem a tenir amb nosaltres a la Mariona Martínez de la cooperativa Eines i també del Servei Crític. Molt bona tarda, Mariona.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, amb ganes avui de parlar d'aquest tema que ens portes, un tema polèmic i d'actualitat des de fa molt de temps, massa diria jo que són els vapers.
1: Sí, la veritat és que els vapers han augmentat molt la seva popularitat durant l'última dècada, no? Semblava que el tabac perdia importància i con este nuevo invento del vaper, sí, ¿no? Que es rosita, que es pequeño, ¿no? I que huele a chuche, pues han revolucionat el mercat.
0: Sí, déu-n'hi-do. A més, aquesta setmana, que si no vaig errada, sense el llibre, el dia sense fum,
1: sí,
0: i contra el tabac i així, clar, van venir una mica els vapers com amb aquesta idea, almenys la sensació que em dona a mi des de fora, de com dius tu, això és inofensiu, no? Anem a passar-nos aquí com a pas previ per deixar de fumar, que jo crec que molta gent s'ha quedat aquí,
1: exacte,
0: no ha arribat a deixar-ho del tot, no s'ha quedat aquí, però també amb els joves hi ha hagut una influència de joves que no fumàvem abans i que ara s'han sumat aquí, no? Clar, tenim com moltes coses de les que parlar, hi ha molts mites al voltant d'això que jo crec que fan precisament que siguin tan populars, però anem cap a la situació primer actual, Marina, com està realment la societat realment? És veritat que hi ha tant consum de vapers?
1: Bueno, ara mateix a Espanya sabem que els joves entre 14 i 18 anys ha crescut considerablement el consum de vapers en els últims anys. Moltes persones, no?, que mai havien fumat i que no els cridava l'atenció, al relacionar el vaper amb aquests sabors, no?, més dolços, amb aquesta imatge més inofensiva que els ha volgut vendre també la indústria tabacalera, doncs han causat també que siguin una porta d'entrada per molts adolescents i també per molts joves.
0: És que clar, a part dels sabors, també la forma, és a dir, hi ha arribat a veure vapers que semblen una joguina.
1: Sí.
0: I enorme, no? I amb llums i amb unes coses molt rares.
1: Clar, jo crec que forma part, no?, també d'aquesta generació de dopamina, no?, que al final pues, tot el que sigui tan cridaner, a més jo crec que també, no?, la indústria tabacalera volia fugir, no?, d'una mica aquesta imatge del tabac, d'aquest olor, d'aquest sabor, no?, que moltes vegades era el que tirava enrere el consumidor, sigui per no entrar o sigui per sortir abans d'aquest consum, i bueno, van trobar la manera, no?, de poder normalitzar-lo, sobretot entre una població que en aquells moments, no?, abans que hi haguessin els vapers, els consums començaven molt més tard i tenien molt menys visibilitat, no?, en aquest sentit. Ara veiem que és un problema inclús dels instituts, no?, que comencen a veure els vapers a tot arreu.
0: Clar, i a més, típic, no?, no, que són millors, no, l'agafo sense nicotina i ja està, no?, i arreglat.
1: Clar, el problema d'això és l'hàbit, no? Tingui nicotina o no, si tu estàs acostumada a estar tot el dia, no?, amb el gest d'estar amb el vaper a la boca, no? Això crea que arriba un moment, i això també, no?, contrastat amb els joves, pues que és com, bueno, ja tinc una mica, no?, l'hàbit de fer això, sense nicotina em sembla insuficient, acabo incorporant la nicotina. També hem de veure, no?, pues que aquí, per exemple, a Espanya, tant els vapers com el tabac, com l'alcohol, que són drogues legals, fins als 18 anys, en teoria no hi hauria d'haver aquest consum. Llavors hi ha molts joves que a través d'internet compren vapers amb un percentatge de nicotina molt més alt del que està permès a Espanya, no? Llavors, clar, això ja no estem parlant d'un accés a la nicotina molt forta i d'una habituació pues, molt més directa.
0: Clar que sí, que fort, clar que si allà ens busquem a sobre, no?, a fora de lo legal, que si lo legal és dolent,
1: clar,
0: doncs...
1: Pues
0: era, clar, i a més, que hi ha no només aquestes substàncies de la nicotina i així, no?, sinó que estem ficant dins del nostre cos altres substàncies que jo diria que a dia d'avui encara no tenim com uns estudis, no?, a llarg termini, que ens diguin què fa tot aquest vapor o totes aquestes substàncies que li donen aquest gustet, no?, que ens,
1: exacte,
0: pot agradar tant a dins del nostre cos. No sabem realment encara què passa, no?
1: No, clar, una mica com va passar amb el tabac, no? Abans es fumava tot arreu, es fumava als avions, es fumava als hospitals, no teníem la consciència, no?, de que això realment era perjudicial, no?, per tot el sistema cardiovascular, pels pulmons, i llavors, no?, ho teníem molt normalitzat fins que, no?, vam poder veure que això tenia unes conseqüències reals a nivell pulmonar, es van poder observar, no?, totes aquestes conseqüències de forma mèdica i científica. Amb el vapor, no?, amb aquest recorregut tan curt,
0: sí,
1: no tenim
0: curt
1: informació,
0: però intens.
1: Exacte, no tenim informació més enllà, no, d'un consum de 2, 3, 4 anys, no sabem a la llarga el que pot passar al cos, però sí que es comença a veure, no? L'altre dia també veia un vídeo, no, on un cirurgià explicava que ell feia moltes cirurgies pulmonars i que en el cas dels pacients joves que fumaven vapor estava trobant complicacions, no, a nivell de pues que clar, el vapor porta unes glicerines, que les glicerines són allò que li posen a la bevieria industrial, sí, perquè tingui aquest sabor tan dolcet. Clar, al digerir, no?, aquesta glicerina, moltes vegades, no?, no us ha passat que a vegades, no?, pues et compres una caixa de donetes i quan l'acabes, doncs, tens la panxa, sí, així una mica rara, no? Pues imagineu això al pulmó. El que fa és tapar, no?, part de les artèries o part dels alvèols, i llavors va taponant. Per això hi han hagut alguns casos inclús, no?, d'enxarcar els pulmons o de tenir dificultats respiratòries. Per tant, sabem que hi ha conseqüències? Sí. Tenim estudis fermes, no?, que ara mateix puguin demostrar les conseqüències al llarg termini dels vapers? Encara no.
0: Encara no. Bueno, i de fet això és una mica, començant amb els mites, no?, que portem avui una partita llista, aquesta ja l'hem respost, que és que els vapers no són perjudicials. Bueno, sí, no sabem encara quins efectes, però que ho són, està clar que són perjudicials.
1: Clar, i és a vegades quan faig els tallers, no?, em diuen els xavals, bueno, però és que el vapor és com la xixa, que és vapor d'aigua. No, no, no, no és vapor d'aigua.
0: No, i la xixa també pot portar tabac.
1: Exacte.
0: Ojo.
1: No? Sí, tot el que jo estigui fent una combustió, estigui passant, no?, per tot el sistema, per tots els meus pulmons, no podem dir que és sano. Per tant, ni la xixa és sana, clar, ni el vapor és sano, perquè estàs consumint, si porta nicotina t'acostumbraràs a aquesta substància, i dos, no?, a través d'aquest procés de combustió ja estàs fent mal, no?, a moltes parts de l'organisme. Per tant, els vapers sí que ho són de perjudicials.
0: I si poden crear addicció també, perquè comentàvem, no?, amb la nicotina, o potser és el que deies tu, primer comencem sense, que recordem això, no vol dir que tampoc siguin bons, però que potser després ens queda curt i anem cap a la nicotina i ja estem ficats en aquest món.
1: Clar, exacte, i també l'habituació en el vapor és molt ràpida, perquè no, abans, tot i que la gent començava, no, a fumar tabac, sabien, per exemple, que dins de l'institut òbviament no podia encendre amb un piti, perquè, no?, l'olor, la combustió, tot això es nota moltíssim. Ara, amb el tema del vapor, ens trobem amb adolescents que vapegen des de que es lleven fins que van a dormir.
0: Déu
1: perquè
0: mira,
1: realment, no?, aquest hàbit de tenir tot això, no?, de tenir pues aquest dispositiu a la boca, d'este gesto, que parece una tonteria, però que al final, no?, crea aquesta habituació. Doncs veiem casos d'adolescents, per exemple, que no poden deixar de fumar encara que estiguin dins de l'institut, no?, i ja ens estem trobant problemes això dins,
0: clar,
1: de l'institut, no? Per tant, bueno, hem de tenir en compte si crea addicció i crea una habituació molt ràpida, perquè pues vapear a dia d'avui en quasi qualsevol sitio.
0: Que fort, sí, sí, és perillós, és perillós. Que a més recordem això, amb aquestes formes tan petites, formes que cridar l'atenció, no?, ho proves perquè el teu amic no sé què, bueno, lo típic, a més, amb aquest, per desgràcia, amb un màrqueting que han fet amb el tema de les vapers. Per tant, Mariona, una cosa que jo deia al principi i que també és un mite, ens pot ajudar a deixar de fumar el vaper?
1: Bueno, si tu ets una persona fumadora que porta molts anys fumant i és la teva opció per suprimir, no?, aquest consum de tabac, passar-lo a un consum de vaper on a poc a poc vagis baixant la quantitat de nicotina, sí. Ara, si jo no he fumat mai a la vida i, no?, i començo a fumar vapor i això el que fa és crear-me aquest hàbit, no?, i normalitzar aquesta combustió, pues segurament sí, pot ser una porta de sortida per moltes persones que segurament, pues, no?, els hi està costant sortir d'aquesta habituació del tabac, però també pot ser una porta d'entrada, i crec que és important i urgent que comencem a tenir consciència d'això.
0: Sí, sí, sí, sí. Ja per últim, com dèiem, som una olor, no?, a vegades refrescant, a vegades més dolça, el fum marxa com molt aviat, no queda aquesta olor.
1: Sí.
0: I clar, es té com el pensament de que no molestem a la resta de gent. O no, no, no són fumadors passius. Això és veritat, és així? Si una persona està vapejant al teu costat, a tu t'afecta o no t'afecta?
1: Clar, això va molt relacionat amb lo de... que, no, que és vapor d'aigua i així realment no és aigua, és un aerosol que conté nicotina, aromes i altres productes químics. Per tant, poden ser irritants o perjudicials per la salut tant teva com de les persones que tens al costat. Per tant, no serveix aquesta excusa, no?
0: Bueno, doncs avui potser hem creat algun pare o mare amb més preocupació. Jo crec que és un tema que s'hauria de parlar, que no s'hauríem de prendre la lleugera, no és una joguina o un vaper. I entenc, Mariona, que vosaltres també, si algun pare o mare amb dubtes, es podria adreçar al servei, al crític.
1: Sí, i tant. Nosaltres fem assessories a nivell familiar, tant de consum de drogues com consum de pantalles, i el tema dels vapers, no? Últimament, doncs, està creant molta controvèrsia, sobretot per això, no? A nivell professorat, no? Ja estan començant a haver-hi les primeres alertes de consums dins de l'institut, com gestionem això, com a famílies estic perdida, perquè, claro, antes podia identificar que mi hijo havia fumat perquè olia tabaco, però ara, hasta qué punto, no? Jo puc saber com a pare o mare que el meu fill, pues, té un vaper a la motxilla o que està consumint un vaper, no? Per tant, qualsevol tipus d'ajuda, tot i que no sigui un problema, que això sempre ho diem, tot i que no sigui un problema agreujat, sinó simplement com a família tinc aquest dubte perquè fa 10 anys els vapers no existien i ara em trobo amb que el meu fill sí que està, no?, en aquesta generació de vapers, pues, tota, no?, tota resposta que puguem donar, pues, encantadíssima.
0: Clar, no s'ha d'esperar que sigui un problema tampoc.
1: Exactament.
0: Doncs Mariona Martínez, del Crític i també del Cooperativa Eines, moltes gràcies per haver vingut de nou a la Intersecció amb tota aquesta informació. T'esperem el mes vinent.
1: Moltes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer. Que vagi bé.
0: Gràcies. I no sé, deu ser que avui m'ha donat la nostàlgia de One Direction, però abans hem parlat de Zayn i ara parlem de Niall Horan, que també té nova cançó. El divendres tots van treure nou material i nosaltres, com ens agrada fer aquí la Intersecció, repassem aquestes novetats. Anem a escoltar ara, com dèiem, la de Niall Horan, més tranquil·leta, es diu End of an Era.

0: tu fantasía, dame.
1: ¿Eres bitchy fucker, José Luis?
2: Yo no.
1: Casi se nos ahoga y todo. Pues nada, ahí bueno, queda propuesta
2: llamativa, sí, fue sí.
1: Brutalísima. Nada, Sergi, te toca decidir para quién va el puntito de hoy.
3: Puntito para José Luis hoy.
1: Muy bien.
2: Muchas gracias.
1: Súper merecido, José Luis.
2: Bueno, las ciudades no estaban nada mal tampoco, ¿eh?
1: Era semana dura, la verdad.
2: No, no, y tan dura.
1: Siempre, siempre hay mucho donde elegir para la antibatalla.
2: Sí. Había mucho material esta semana. Sí, la verdad sí, es que supongo que con el verano este tipo de canciones, entre comillas,
1: va a estar, revifan, va a estar, ¿no? Ahí, va a estar ahí.
3: Ese sí, verano sí. Pega el bitchy fuckel.
1: Sí. Sí, sí, sí. Pues nada, José Luis, enhorabuena.
2: Gracias.
1: Muchas gracias por haber venido. Te esperamos el viernes con cine.
2: Aquí estaremos. Nos vemos. Adiós.
4: La intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs fins aquí arribem nosaltres avui. Ens queden 30 segons per arribar a les 6. Recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa aquí a Ràdio Montornès i que demà tornarem per parlar de la fase regional de Salit i Disfrutat. I també ens visitarà l'Àfrica Closa, la Marina Tornero, un programon a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda de dilluns i fins demà.
3: Fins demà, Mireia. Adéu.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
8: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
7: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
9: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
7: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Prat d'Hip i Colldejou. És tot de moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí a punt, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la nostra empordanesa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Què tal?
1: Doncs vinga, avui vinc amb els botons cordats.
2: Sí?
1: No, no em porto mai de botons, la veritat. Però farem creativitat amb botons, nosaltres.
2: No em portes mai de botons? Això en parlarem després, que t'explicaré una cosa, ja veuràs. No? Hi ha una cosa molt curiosa.
1: Vinga, doncs. Per què botons?
2: Per què botons? Doncs mira, per què? Perquè estava netejant el lavabo.
1: Ai.
2: I allò passant per un moble que tinc, vaig veure un botó i vaig dir, què fa aquest botó aquí?
1: I què feia?
2: A casa som dues persones.
1: Ho vas descobrir?
2: Bé, vaig preguntar...
1: A l'altra
2: persona. I em va dir, ai sí, és que l'he posat aquí per recordar-me que l'haig de cosir. I dic, val, d'acord, doncs porta dues setmanes allà. Saps? I aquell botó i al final dic, bé, no, doncs parlarem de botons. I sí, sí, i ja... Els botons és com... A mi em passa amb els imperdibles, que a vegades també, no sé per què, pareix un imperdible
1: sí,
2: en algun lloc...
1: Sí, i dius, d'on ha sortit això ara,
2: i dius,
1: no?
2: Sí, i el dia que el busques...
1: No, no en trobaràs pas mai.

0: No trobes. I això que es diu imperdible, però és perdible, és perdible. Doncs el botó també és perdible. I va venir d'aquí, o sigui que... I també això em va portar a l'afició que jo tinc pels botons, eh?
1: Ah, ets que fan, eh? A mi també m'agraden, eh?
0: Sí, bueno, tot el que sigui complements per poder crear, m'encanten. I, a més, tinc pots de vidre, llaunes... Saps les llaunes de les galetes antigues? Mm-hmm. També plena de botons. I com que hi ha molta gent que ho sap, doncs sempre m'han regalat botons i he anat a mercadillos.
1: Jo la caixeta de casa també la veig perquè la meva mare ha cosit, tota la vida s'ha dedicat a això. I, clar, òbviament, fils i la caixeta dels botons. Perquè, clar, quan te'n salta un, tranquil, que la mama en té una de recanvi, sigui quin sigui.
0: Doncs sí, a més, és que hi ha botons que són meravelles, eh? Jo he fet culleres de botons, també.
1: Ah, oh, que original!
0: Sí. No 100% de botons, però amb metall i amb alguna cosa, i que hi ha botons que es presen cosetes. O sigui que, mira, al final és una cosa molt petita, però que porta una història molt gran, ja veuràs quan en parlem.
1: I tant. A part, els fas anar de 21 botons, no?
0: Home, mira, això ens ho explica Blau Mut, eh?
1: Home, ens encanta.

0: Doncs amb Blaumut i aquí, jo i la Roser ja estàvem aquí ballant, amb aquest 21 botons.
1: Ah, l'he encertat, aquesta t'agrada,
0: m'agrada,
1: eh?
0: M'agrada,
1: m'agrada. Doncs mira, Cristina, que els botons existeixen des de fa més de 4.000 anys.
0: 4.000 anys? Mare Déu.
1: Però els més antics que s'han trobat, que de fet eren de closques marines, no? I clar, eren materials així que hi havia en aquell moment, saps que només els feien servir per decorar? Els cosien a la roba per ornament.
0: Ah, no tenien funcionalitat, diguéssim, no?
1: No, no tenien funcionalitat. I saps per què?
0: Per què?
1: Perquè encara en aquella època a ningú se li va ocórrer fer un forat.
0: Fer un trau! Oh! Això és pensament lateral total, també.
1: Clar, dius, home, tenim això, doncs que... Doncs fins que no va arribar el trau, a la història, no van ser funcionals els botons. Perquè, clar, un botó sense trau és com una clau sense pany.
0: Sí, totalment.
1: Clar, no serveix per res.
0: Molt maca, però molt no maca tenim a posar-la.
1: Per decorar i ja està, no? Doncs quan finalment algú va tenir la gran idea, doncs va canviar el món, clar. Pel voltant del segle XII a Europa, el botó es va convertir en el que ara coneixem, que era un mecanisme... Doncs per tancar roba.
0: Oh, i després va arribar la cremallera, que allò ja va ser...
1: Sí, ja no va mas. Crec que vam parlar un dia de cremalleres, sí, diria sí, que sí, que sí. Doncs sí, doncs vinga, amb el botó, doncs... En aquest moment és quan es converteix en el símbol de poder, també, perquè a part de ser funcional, aquí és on és com les medalles. Els botons era la marca,
0: com
1: també.
0: Com els galons, no?, una mica.
1: Això. Perquè, clar, ja era com que a les classes altes, doncs, clar, ostentaven doncs, amb botons d'or, o que eren molt elaborats, o que eren especials.
0: Era un símbol per veure en quina categoria estaves, no?,
1: sí,
0: a nivell social.
1: Això mateix. I mira, i un exemple d'ostentació amb botons era el rei, un rei de França, que es va cosir un vestit de gala que portava 13.600 botons d'or.
0: Uau!
1: T'imagines el que devia passar, això?
0: Molt.
1: Poc que devia caminar ni a res.
0: No, és molt perillós que et segrestin, portar això a sobre.
1: No, jo crec que és impossible de segrestar. Però
0: no te'l pots endur?
1: Amb una grua. Amb una... Doncs mira, canviem. Saps que per què les camises de roba d'home o la de dona el botó canvia de costat?
0: Sí, explica-m'ho, perquè que difícil quan fiques uns pantalons que diguéssim que no estan fets per tu.
1: Doncs mira, els de la roba d'home van a la dreta i el de la dona van a l'esquerra. Jo tinc un problema que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra.
0: No, jo crec que ho has dit al revés.
1: Ah, doncs mira, jo tinc apuntat així, Bueno, jo...
0: O vaig amb pantaló d'home, vés a saber, potser.
1: Dic per davant que em costa saber quina és la dreta i quina és l'esquerra, Però bé, la raó dels homes és que quan van començar a fer servir els botons, que es va generalitzar, els homes portaven espasa.
0: Sí.
1: Estem parlant de tiempo remotos.
0: Anyos A.
1: Anyos A. Doncs clar, l'espasa anava al costat esquerre. I per poder desenvainar-la ràpidament amb la mà dreta, clar, necessitàvem fer allò, no? Doncs la roba es tenia a cobrir cap a la dreta, cap a ells. Per tant, el botó a la dreta.
0: Perquè s'havien de descamisar abans d'agafar l'espasa, o com anava?
1: Doncs sí, perquè portaven aquests botons grossos.
0: Ah, va.
1: No sé, posa la imaginació, Cristina. Opa, jo ho he llegit així,
0: estic,
1: saps?
0: Estic molt divertida avui, perdona, Roser. Ara he vist el senyor rassa arrencant-se els botons i agafant l'espasa.
1: Jo també l'he vist, jo també. I la raó de les dones.
0: Sí.
1: Doncs les dones benestants, que eren vestides per les serventes, doncs clar, les serventes normalment eren dretanes. I per facilitar la feina, doncs per cordar botons, anaven a l'esquerra. Dues raons pràctiques, no? Perquè
0: clar,
1: de temps enrere, que fa que, mira, dia d'avui s'hagin conservat aquestes maneres de fer.
0: Carai, molt
1: però,
0: bé.
1: Vols dir que ara es fa tant? Jo és que ara no m'hi he fixat tant,
0: Jo sé que alguna hora he hagut de cordar botons, perquè, jo què sé, et poses els pantalons d'un col·lega o alguna cosa, i dius, per què va al revés? Això m'hi he trobat. Però...
1: Clar. No, però amb camisa sí que és veritat. Que ho he vist en pantaló, no? Mira, i ara una llegenda.
0: Vinga.
1: Va, que no tampoc sabem si és veritat o no. Jo és que trobo tanta fantasia com busco per escriure els programes.
0: T'encanta.
1: I m'encanta, perquè ja saps tu que jo l'ho d'explicar, contes a mi m'agrada molt. Després, que sigui veritat o no, no ho sabem.
0: No passa res, però explicarem el conte, a veure.
1: Sí, perquè per això som creatives.
0: I tant.
1: Doncs, això va, que durant la invasió de Rússia de Napoleó, les tropes franceses portaven els botons de les jaquetes fets amb una aleació de metalls on hi havia molt d'estany.
0: Sí.
1: I resulta que l'estany, a temperatures extremes, es desintegra.
0: Ai, i devia cremar això,
1: Literalment es desfà el botó, o sigui, l'estany es desfà. Doncs la llegenda diu que els soldats es van quedar sense poder tancar les jaquetes, clar, en ple hivern, eren a Rússia, i que van patir molt i molt, i clar, que això els hi va perjudicar. tota manera, hi ha historiadors que qüestionen, però que és una llegenda que realment sí que està difosa, no és pas que jo me l'hagi inventat. Per tant, un botó, una cosa tan senzilla, pot ser el taló d'Aquiles, un exèrcit.
0: Imagina't.
1: Què et sembla?
0: Anem a analitzar tots els botons?
1: No.
0: Oh?
1: Sí.
0: Sí? Sí o no?
1: Sí, va, anem a fer-ho a la vet. Sí,
0: vinga.
1: Sí, sí.

0: Preciosíssima cançó de la Bet, tots els botons que ens agraden molt i que sí, la Roser me l'ha deixat posar.
1: Sí.
0: Anem a seguir parlant de botons.
1: Va, ara sí, ara parlem de dites.
0: Dites, anar de 21 botons.
1: Exacte, que vol dir quan algú va molt mudat, no? Que va de gala, no? I això ve dels uniformes de luxe, que portaven exactament 21 botons.
0: Mamma mia.
1: Ho sabies, això?
0: Quina feinada, no?
1: I per què 21?
0: No ho sé. Però clar, uniforme deu ser de cap a peus, perquè si no es dona lloc per 21 botons.
1: No, perquè hi ha fileres dobles.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, els uniformes porten així com fileres dobles.
0: Ha quedat clar que no és el meu terreny. Callo.
1: Doncs això, que si algú va de 21 botons és perquè va molt elegant i això ve doncs, dels uniformes antigament de luxe.
0: Tenim més dites.
1: Una altra, i per mostra, un botó. No ho dius, això?
0: No.
1: I per mostra, un botó. Que vol dir justament això, no? Que quan confirmes una cosa i dius, mira, he fet això i això ha anat així, així, així, així. I per mostra, un botó. No ho has dit mai?
0: No ho havia dit mai. No?
1: Ai,
0: sempre
1: doncs
0: coses
1: sí.
0: Noves,
1: bueno, perquè som de generació diferents i això es nota, eh?
0: Però les dites passen de generació en generació.
1: Ah, doncs pues aquesta no ha passat.
0: Aquesta no.
1: No t'ha arribat a tu,
0: Cristina. Territori, potser és per territori, això, Roser. Què més?
1: Va, el botó del mig. I aquesta saps d'on ve? Saps dir, ai, és que ets el botó del mig. Tampoc t'ha arribat aquesta.
0: Estàs sempre al mig com el dijous? Seria una mica això?
1: Sí, va. Doncs mira, això per què ve? Això ve perquè en el món dels vestits de jaqueta, no? Els trajos, doncs, hi ha un arreglador. Els que tenen tres botons, o sigui, tres botons, tres regles.
0: Sí.
1: El de dalt a vegades es corda. A vegades sí, a vegades no. El del mig, sempre. Sempre. I el de baix, mai.
0: No es corda el de baix?
1: Mai es corda el de baix.
0: Per què?
1: No, perquè és el protocol. És etiqueta bàsica. O sigui que ara vés-te fixant amb la gent que porta jaqueta de vestir, que tingui tres botons.
0: Però parles d'una americana.
1: Una americana.
0: Ah, va.
1: Una americana de tres botons.
0: No, llavors, el de baix no, mai. També hi estic d'acord, sí.
1: Doncs el de baix no es pot cordar mai. El del mig sempre i el de dalt és opcional. Per tant,
0: si és més desenfadat o més tapadet, no?
1: Això mateix, sí. I si portem la paraula al botó en castellà, els botons, el botones,
0: sí,
1: no? Que seria
0: és l'ofici.
1: El noi que està a la porta de l'hotel, que és el que porta les maletes i el que va fer els encàrrecs. Saps com es diu en català?
0: Com?
1: Groom.
0: Eh? Groom?
1: Groom, G-R-U-M.
0: No ho havia sentit mai.
1: Doncs és la traducció de botones en català. I és el noi que fa encàrrecs, és el noi que fa això, no? Sí. I però se li deia el botones perquè justament portaven un uniforme ple de botons brillants, no? Com els uniformes militars,
0: sí,
1: una
0: clar,
1: mica el que dèiem abans. I clar, quan li deien, mira, aquest noi, el botones, no? Mira, si seguís posant cremalleres, hi dirien el cremalleres.
0: Sí, però no, és el botones.
1: Es diu el botones. I en català, doncs, el groom, o sigui que mira, tenim una paraula nova per posar en el nostre vocabulari.
0: Sí, la poso al vocabulari.
1: Saps que hi ha un truc per cosir botons?
0: Bé, anar passant per un forat i per l'altre, no?
1: entre ells, sí. Doncs mira, es fa amb un escuradents.
0: A veure, va, explica't
1: mira,
0: això.
1: Mira, tu poses l'escuradents entre el botó i la roba, sí? I li fas primer com una volta, i llavors ja vas passant el forat amb la roba, I què aconsegueixes? Que te queda una mica d'espai,
0: sí.
1: I després al final l'has de fer així com un...
0: Sí, acabar-lo de recosir per sota,
1: sí.
0: A l'entremig entre el botó i la roba, això. Per acabar-ho d'apuntalar perquè
1: no surti.
0: I et
1: queda doncs, un mil·límetre, dos mil·límetres, sí. Que no queda enganxat a la roba. Perquè
0: I fa quan... que es pugui posar bé amb el trau.
1: Ah, això mateix, perquè clar, quan queda mal enganxat hi ha el problema de que es pot arrencar. I en canvi, si deixes això amb l'escuradents, doncs tens com més flexibilitat. Però clar, no ho has fet mai així?
0: No.
1: Doncs,
0: ja he cosit algun botó a la meva vida, però...
1: Doncs ja tens una cosa a fer. Veus les ments creatives que s'inventen coses? Doncs aquí una bona dona en el seu moment...
0: Els escuradents segur que també tenen molta història.
1: Segur que va ser una dona. va inventar això dels botons. Però clar, hi ha gent que cus botons, Cristina, i n'hi ha d'altres que volen que els arrenquin.
0: Ai!
1: I he trobat dos noies...

0: Doncs aquí la tenim, aquesta Botones, eh?
1: Aquesta no la coneixies,
0: Juana, no? Juana Rozas i Juliana Catas. No, no la coneixia, aquesta.
1: Ah, que t'he posat tots que sí, però aquesta no.
0: Aquesta no. Aquesta m'havies de sorprendre, eh? Sí, d'alguna manera.
1: Arrencar botons, eh? Allò, amb un moment de locura que dius, vinga, va, pim-pam. Doncs escolta-me, que el botó no és només a la roba.
0: No?
1: No, home, hi ha molts botons. Tenim, per exemple, la flor botó. Hi ha una flor que se'n diu botó. És una flor del camp de color groga, molt bonica. Es diu el botó d'or.
0: Que es deu assemblar a un botó, no?
1: Perquè és així rodoneta i petita. Sí, i és groga.
0: I és groga?
1: Sí. I després què tenim? Tenim els botons digitals, no? Tenim el botó...
0: O sigui, del mòbil, de... no?
1: Clar, el botó de fer likes a les xarxes, no? Que això va canviar la manera de com ens relacionem. Tenim el botó de l'ascensor que l'apretem... A mi m'ha passat avui. Que l'apretem moltes vegades perquè ens sembla que va més ràpid si toques molt, no et passa?
0: Sí.
1: Jo vull tocar el 3 i dic que això no es mou i anava fent pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ràdio, dic que m'ofegaré i no podré parlar. I dic que agafo l'ascensor. I mira, anava tocant.
0: Anava apretant. Va, nena, sí, sí, és que és lent, és molt lent l'ascensor, eh?
1: Sí, sí. I ens sembla que si toquem molt, no? O quan toques un timbre, dius, no, vinga a tocar, vas tocant el piu.
0: Ens agrada apretar coses, eh?
1: Clar, el botó, també li diem piu. Tu li dius piu?
0: Sí, apreta el piu.
1: Apreta el piu, i és un botó,
0: sí,
1: no? Doncs, això, bueno, el botó del pànic, no? Que aquest no el tenim i no, millor no que
0: cal,
1: no es tingui que tocar mai ni res, no? I què més? Ah, mira, t'explico, al cinema hi ha una pel·lícula que es diu Los Mundos de Coralina, el l'has vista?
0: No.
1: Doncs aquí la nena protagonista, la Coralina, doncs entra en un món paral·lel perfecte en aparença, no? Ella veu que allò està molt i molt bé, i tot, però veu que tots els personatges hi tenen botons cosits als ulls.
0: Ui.
1: O sigui, en comptes d'ulls, hi tenen botons.
0: Clar, no? És com el del substitut de les nines, no?
1: Bueno, és que la dolenta de la peli el que fa és que treu les ànimes dels nens i quan els hi treu l'ànima els hi cus botons. O sigui, tu pots veure que un nen ja no té ànima perquè té botons als ulls. I clar, la Coralina també li vol treure l'ànima.
0: Ai.
1: I li cus botons.
0: No me la penso mirar aquesta pel·lícula.
1: No t'he dit al final, ja la miraràs. Però que va per aquí la cosa, no? Però clar, converteix una imatge bonica, doncs un personatge bonic, amb una cosa inquietant al final, perquè clar, vas veient els personatges amb els botons als ulls i és com que fa cosa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, fa coseta. Però sí que per arreglar un peluix era habitual agafar un botó que li substituís l'ull, no? Que inevitablement es queia després de 4 cops amb los cap aquí cap allà, no?
1: Sí, bé, i també que ja es fan servir com per això, per forma d'ull, eh? Mm-hmm. També amb els... Però bueno, mira, ve d'aquí d'anar a la pel·lícula.
0: Carai.
1: Aquesta. Sí, sí. Què més? Què més t'explico? Saps que hi ha un museu dedicat exclusivament als botons?
0: No en tenia cap dubte. Tu sempre trobes arte per tot, eh?
1: Com no? Doncs sí, a Chicago.
0: A Chicago?
1: O sigui que si vols hi hem d'anar-hi cap allà. Doncs és l'únic al món que està dedicat als botons de pin, els que van amb el tancament de pin,
0: sí,
1: i als... Diríem, en diuen botons, però serien com les xapes de campanyes, que també hi ha botons, saps? Totes les campanyes dels Estats Units i Xins, és com si no hi ha la xapa, no? No, sembla que no és. Doncs hi ha tot un museu que és això, els botons, de tota la història i aquestes coses. I és l'únic que hi ha en el món que és així ben complet.
0: Carai, amb els botons, eh?
1: Sí, i té més de 30.000 botons catalogats i inclús va entrar al Guinness. I saps que hi ha fòbia als botons?
0: Fòbia als botons? Per què fòbia als botons?
1: Doncs
0: qui
1: mira,
0: té fòbia a un botó?
1: Mira la paraula, espera, a veure si te la dic bé. Compounofòbia. Compounofòbia.
0: Compounofòbia.
1: Això és fòbia als botons. Doncs, saps qui tenia fòbia als botons?
0: Qui?
1: L'Steve Jobs.
0: Ah, sí?
1: Sí, per això anava sempre en jersei...
0: Bé, com jo no porto botons,
1: clar,
0: ja t'ho dic.
1: Clar, per això t'ho dic, dic, mira, potser tens fòbia als botons.
0: No tant, eh, que després em fico l'americana i m'agraden.
1: Doncs
0: amb el
1: mira,
0: botó del mig, només,
1: doncs
0: sí,
1: però... Sí, es veu que aquest senyor en tenia. I diuen, que ja tampoc sabem allò que si és veritat o no és veritat, però...
0: nosaltres aquí li fem...
1: Però és que hi ha llocs que ho expliquen, per tant jo ho agafo.
0: Digues.
1: Saps? I llavors, clar, doncs que no li agradaven els botons, ni els pius, ni això, i per això es va obsessionar amb voler crear el primer telèfon que no tingués cap tipus de botó, que fos tot tàctil. Ell no volia botons enlloc.
0: Ah!
1: Què et sembla?
0: Oh!
1: Oh, t'has quedat muda, Cristina?
0: Sí, ara m'has deixat...
1: I això és difícil,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí? Sí, i mira que en aquell moment entre baralla entre BlackBerry i iPhone, allà amb què guanyaria, jo era de les de BlackBerry, va, perquè tenia botons, podies apretar un teclat, era més obvi, i no, clar, ni se'ns acudeix.
1: Doncs, clar, aquest senyor va fer perquè no hi hagués botons enlloc.
0: Carai,
1: què et sembla?
0: Carai.
1: Ara, això és el que s'explica, eh?
0: I famosos, famosos i botons segur que tenim històries.
1: Mira, l'Alaska, per exemple, la cantant,
0: sí,
1: també ho explica, que té fòbia als botons. Diu que de ben petita, diu que la seva mare, quan li acostava algú que portava camisa així, era com que li feia repelús.
0: Ah, mira, sí, no, cadascú les seves manies, eh?
1: Cadascú. Doncs hi ha molta més gent de la que ens pensem. Mira, ara ho irem preguntant.
0: Mira, teniu, no, sí, fòbia als botons?
1: Clar, i si algú que tu t'acostes i portes botons i fa com reacció rara, doncs mira, ja ho sabem. Doncs mira...
0: Alguna anècdota més?
1: No, t'he de dir un altre nom estrany. Vinga. Filobanomisme. Filobanomisme.
0: I què vol dir això?
1: Això és el col·leccionisme. O sigui, la gent aficionada a col·leccionar botons, que també n'hi ha. I a Itàlia n'hi ha un en concret que té una falera i té dels millors botons de tota la història.
0: I els del museu també, eh, suposo.
1: En deu tenir molts, que el museu deu voler i els té ell.
0: Allà regatejant cada dia, ja els veig.
1: Doncs sí, sí. Doncs mira, t'hauria de dir això, aquestes paraules, que m'acosta, me'ls escric així amb espais.
0: Sí, clar.
1: I després em costa dir-ho també, mira. Doncs res, anem al consultori, què et sembla?
0: Cap al consultori que ens n'anem, doncs.
1: Som-hi.
0: Som-hi. I no podem marxar mai sense fer els nostres deures amb la Roser. Roser, què ens has fet avui en aquest consultori creatiu? Què ens vols fer fer,
1: avui,
0: més concretament?
1: Avui, pràctica.
0: Pràctica.
1: Avui farem pràctica. Sí, sí, avui farem
0: realitat. Mans a l'obra.
1: Mans a l'obra. Agafarem, perquè botons tothom en té.
0: Sí.
1: Tothom en té, i si no, que en demani a la mare, a l'àvia, a la tia o a qui sigui, però tothom en té, a la veïna. Doncs una cosa molt i molt xula que es pot fer amb una base de paper o amb una base d'una fullola o alguna base, sí, de cartró o així, és dibuixar una silueta, la que t'agradi, que pot ser doncs una cara, un avió, una margarita, el que vulguis, i emplenar amb cola, doncs amb botonets de diferents mides, diferents colors, i te fas doncs aquella figura, i després la part que no hi ha botons la pintes.
0: Ai, que maco això!
1: I fas un collage i és una obra d'art teva.
0: Em sembla fantàstic.
1: També pots fer postaletes per regalar.
0: Sí.
1: I fas així, fas com una floreta amb botonets
0: ara
1: petits.
0: Ara que ve l'estiu, no?
1: Clar.
0: Amb el sol de botó, per exemple.
1: Per exemple, o pots fer, si tens tota una tonalitat blaves, doncs fas com un mar de botons i vas fent com un degradé amb els blaus que tinguis i amb les diferents mides que tinguis de botons.
0: Segur que has fet alguna creació tu amb botons,
1: sí, que
0: eh?
1: Sí, n'he fet, sí.
0: Sí, eh? Sí, no, sí, tinc cap mena de dubte.
1: La veritat és que ha quedat molt i molt bé, també. Sí. A tu se t'ha acudit alguna cosa?
0: Ai, jo el que diria és que, per l'amor de Déu, tothom s'hauria de saber cosir un botó.
1: I si és amb escuradents, millor.
0: Millor, que després tindrem l'espai.
1: I si algú el vol arrencar, doncs ja, guaita, que trobi un moment també.
0: Jo penso que també podríem agafar així un fil, passar per dins de diversos botons en vertical, diguéssim,
1: sí,
0: i tens el típic clic-clic-clic-clic de quan s'obre, sí, la porta.
1: També, també.
0: Per exemple.
1: Però mira, tinc un altre exercici.
0: Quin?
1: Mira, que aquest seria per fer meditació creativa.
0: A veure.
1: I aquest és amb escriptura. Perquè tu agafes un botó, un botó que tingui història, i comences a imaginar què ha passat en aquell botó.
0: Clar, què ha viscut aquell botó,
1: què
0: no?
1: Què ha viscut, qui l'ha fet, qui el portava, i mentre estàs escrivint això, aquest moment, la teva ment es relaxa, que és el que volem, perquè així està preparada per tenir noves idees.
0: Ai, doncs sí.
1: I quan la gent tingui noves idees, què ha de fer? Escriure'ns.
0: Plasmar-les.
1: I escriure'ns,
0: en
1: Cristina.
0: En el teu Instagram.
1: Clar, el Roser Martínez Creativitat, perquè si no, no té gràcia, si no t'escriuen.
0: Clar, home, després la Roser plora, no la me la feu plorar.
1: No, no.
0: M'ha agradat molt tot el tema dels botons,
1: què,
0: Roser?
1: Què et sembla?
0: Mira, que començaré a pensar en coses i agafaré la caixa de botons de la mama.
1: Vinga.
0: A veure què se m'acudeix.
1: Jo vull veure-ho, eh?
0: Ja em sent deixar, perquè són sagrats, aquella caixa de botons, eh?
1: Bueno, fes-li alguna cosa per ella.
0: Fes
1: alguna cosa.
0: Clar,
1: i fes sentatge emocional amb botons per ella i ja està.
0: Em sembla fantàstic. Roser, ens veiem la setmana que ve.
1: Que vagi molt bé i tant.
0: Vinga.
1: Adéu, adéu.
0: Som-hi.

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer: amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat, bona amistat i el portal tancat. I, evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: En xarxa.
4: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles. Suposa el 57% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. Som immersos en aquesta operació tornada d'aquest cap de setmana llarg per alguns. El Servei Català de Trànsit el qualifica de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals i demana molta prudència pel retorn d'aquests 300.000 vehicles a Barcelona. Tres de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-me 45. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, fa una crida a la responsabilitat.
5: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
4: I la taula del tercer sector llença una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta de l'augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius. El seu president és Xavier Trabado.
6: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
4: I la UDEF situa a casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que s'està investigant, que està investigant el jutge José Luis Calama. Així ho revela el sumari que el magistrat ha enviat aquest dilluns a les parts i que apunta que dins del domicili de l'expresident es disposava de la major reserva i control d'informació. També el sumari revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges, així com també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. I els bombers han rescatat un home de 70 anys després que caigués en una zona de roques que hi havia a la punta del Plom de Begur, segons ha informat a través de la xarxa X. Els serveis d'emergències han rebut l'avís quan faltaven 5 minuts per les 9 del matí i l'han traslladat ferit fins a l'Hospital Trueta de Girona.

Thank you.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident. També hi ha lentitud amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. Ho ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
2: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Ras Matas. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc de Klezmatics. Ja vam sentir un dels singles, però avui que podem sentir el disc sencer, doncs anem a buscar altres temes. Un de Akers és el single amb el que hem començat i que mostra aquest esperit combatiu d'una banda amb més de 50 anys de vida que des dels 70s, doncs això, reuneix la música klezmer amb, d'alguna manera, l'esperit punk i alhora tota la tradició de lluita antifeixista. Ells en aquest disc reuneixen músiques del món amb la tradició klezmer per fer una denúncia del que és la deriva fascista del govern dels Estats Units. Ja vam sentir aquell single primer en el qual també amb músics llatins denunciaven la caça al migrant que tenia lloc en aquells moments. Estem parlant de finals de l'any passat i principis d'aquest 2026. El disc es diu We Were Made for These Times, com aquest tema que ara sentim.

el disc de Klezmatics per aquest 2026. No es podia dir d'una altra manera. We were made for these times. Hem estat fets per aquests temps. Un himne gospel per la lluita contra aquesta deriva feixista. I, de fet, doncs, tot el, en, al llarg del disc doncs, apareix aquest, aquest grup, aquest cor, Lavender Light Gospel Choir, que acompanya la banda de Klezmatics. I, de fet, doncs, això és un himne de lluita, tot i, evidentment, doncs, ser un gospel. Però també hi han moments més, diguem-ne, recollits més a la tradició klezmer. Klezmatics, una banda històrica de Nova York que publica un disc combatiu aquest 2026. Un tema més.

Avui la nostra descoberta és aquesta cantant sudanesa, Sulaf. Sulaf, que publica ara el primer single del que serà el seu debut de llarga durada, que publica Real World Records. El disc es dirà Abba i aquest tema que hem sentit es diu Naada. De fet, ella ve des del Sudan i el que fa, doncs, és buscar aquesta identitat i aquesta resiliència de la cultura, diguem-ne, transmesa via oral des del Sudan. Per tant, són poemes sufís que s'han heredat de generació en generació i que ella canta ara, doncs, amb aquesta música, en la qual, doncs, destaca el ut, el llaüt. Bé, Sulaf, des del disc Naada, el single Naada de Real World Records. Anem a buscar un altre tema d'aquesta cantant que actualment, de fet, va participar de l'últim disc de Tina Riwen i els està acompanyant en aquesta gira actual de Tina Riwen a Europa. I alhora també, per exemple, la podem trobar en el disc Abogi de Imar Khan. La cantant Sulaf, des del Sudan. Aquí va un altre tema.

Walid Ben Salim és el cantant de Casablanca, del Marroc, que acompanyarà, a qui acompanyarà, Raül Refrié en el concert del Grec del proper 21 de juliol. Hem volgut sentir avui això, Walid Ben Salim, i anticipar, perquè encara som al mes de maig, però els concerts d'aquest proper 50è Festival Grec, perquè s'acaba d'explicar el programa, i alhora, doncs, perquè les entrades d'un espai com el Teatre Grec s'acaben els primers dies de publicar el programa. Per tant, qui vulgui anar a veure i qui vulgui, no perdes l'ocasió d'un concert com aquest. Walid Ben Salim, el poeta marroquí, poeta i cantant marroquí acompanyat de Raül Refri, doncs ja pot córrer a comprar les entrades pel Teatre Grec. Alhora, hi haurà també en aquest concert, el 21 de juliol, un dimarts, doncs hi haurà també les imatges del cineasta Vincent Moon. Tot plegat, un espectacle que és producció del Grec, però alhora també facilitat, doncs, a través de la connexió d'aquests dos músics, Walid Ben Salim i Raül Refri, doncs, a través del festival Les Suds a Arles, una de les referències de festivals de músiques del món. I, doncs, bé, és una de les ocasions, doncs, importants d'aquest proper 50è, és tot un aniversari, 50è aniversari del Festival Grec. Alhora hi haurà moltes altres coses, sobretot en aquest espai del Teatre Grec, que seria l'inici i alhora és potser l'espai més emblemàtic del festival. Si hem dit que el dia 21 tocaran Raül Refri i Walid Ben Salim, doncs el dia abans, el dia 20, hi haurà el concert Cançons del Grec amb Maria del Mar Bonet, Maite Martín, Lucía Fumero, Tarta Relena, etc. I el dia abans, doncs, Yeray Cortés, al Teatre Grec. Aquí tenim el tema que presenta Yeray Cortés, l'espectacle Guitarra Coral.

Yeray Cortés al teatre grec, però el flamenc dins del grec té el seu propi espai i el seu propi, diguem-ne, cicle, el desvarío. Això té lloc al districte de Nou Barris i també, doncs això, a mitjans de juliol hi haurà una sèrie de concerts, però que comencen, això, el 15 de juliol al Museu de la Música amb un concert de Miguel Ángel Cortés, el guitarrista, que sentim aquí en unes boleries de ja fa 20 anys amb el cantant Cepillo. Miguel Ángel Cortés, un dels artistes del grec, de Desvarío.

Avui el nostre record és per un músic que ens ha deixat fa poques setmanes i que aquesta setmana hagués complert 80 anys. Va néixer un 10 de maig de 1946, es deia Dave Mason, i aquest home va participar com a cantant i guitarrista d'un grup històric com Traffic. Acabem de sentir aquest tema Feeling Alright, i que potser tots recordem més en la versió, memorable versió, que va fer Joe Cocker. Però, de fet, era un tema de Traffic i era un tema escrit i cantat per Dave Mason. I aquest senyor doncs, va conèixer, va participar d'un grup abans de mitjans dels 60, una banda amb Jim Capaldi, el baterista, que després tots dos van ajuntar-se amb un històric també com Steve Winwood, que acabava de deixar aquella banda Spencer Davis Group per formar Traffic. Això eren els anys 60, la segona meitat dels 60, i van fer temes com aquest. Aquest home, però, Dave Mason, va ser un músic de sessió que va participar en gravacions com Crossroads, d'Eric Clapton, o Along the Watchtower, de Jimi Hendrix, entre moltes altres. Per després, també acabar formant part d'una banda històrica com Fleetwood Mac. Per tant, estem parlant d'un històric de la història del rock amb un nom poc conegut, Dave Mason, però això, autor i cantant de temes històrics. Un record per ell, ara que això, que ha mort aquest passat 19 d'abril i que aquesta setmana hagués fet 80 anys. Dave Mason, un altre tema de Traffic. Dear Mr. Fantasy, gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Els dimarts a les 7 del vespre i els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Montornès.
3: 91.2 FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
3: Bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Ja tornem a estar aquí, ja ha passat el cap de setmana. Però vinga, que estem a la darrera setmana de maig i ens queda molt, molt poquet ja per que arribi l'estiu, tot i que sembla que climatològicament ja estem aquí. Ha passat el cap de setmana i tornem per fer un repàs de tot el que hem tingut per Montornès i tot el que ens ha de venir. També avui farem una barreja entre el passat i el futur aquí a la Intersecció fins les 6 en punt de la tarda. Ens podeu escoltar, com sempre, com cada dia, en 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de Ràdio Montornès de la tele. Ara fins les 6, que passen 5 minuts de les 5 de la tarda en directe, i també, si no, al vespre, el territori nocturn a partir de les 10, podreu tornar a recuperar aquest mateix programa. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
4: Bona tarda, Mireia.
3: Només 3 diumenges perquè sigui estiu, eh?
4: Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, sí, ja queda poc, el tenim a la cantonada, eh?
3: Ja ho hem notat, ja ho hem notat. Bueno, doncs, plans que hem fet aquest cap de setmana, que anàvem a fer alguna excursioneta, no?
4: Sí, sí,
3: sí. La recomanes,
4: sí.
3: O què?
4: Sí, sí, sí, és una excursió bastant senzilleta. De fet, és al pantà de Vallfornès, que està aquí a Cànoves, perdó, que no em sortia el nom, i res, vull dir, hi ha molta ombra al costat del passeig, és un passeig fluvial al costat del riu, i molt bé, molt, molt guai, molt agradable.
3: No hi havia molts mosquits?
4: No, i mira que ja saps que a mi me'n piquen tots i tal, però no.
3: Molt bé, molt bé. Jo vaig anar al Festival de les Croquetes.
4: Ah, que bo, i què tal?
3: Festival. A veure, una mica car, per lo que era, tot sigui dit, perquè, clar, cada plat de croquetes, que dic en plural perquè eren dos mini croquetes, eren 5,5 €.
4: Per
3: tant, clar, si vols provar unes quantes croquetes, la tarda sortia una mica...
4: Bueno, ja se sap que aquestes cosetes...
3: Sí.
4: Sí, has de pagar la novetat,
3: sí.
4: No?
3: Ara bé, l'ambient, la veritat és que molt xulo. Jo, poble espanyol, no havia entrat mai, i mira que per als catalans
4: ara?
3: És gratis. Sí, sí,
4: dius?
3: Sí. Sí.
4: Mira, i ara m'has deixat esturat,
3: ja,
4: eh?
3: Ja, sí que havia passejat per Montjuïc i tal, però no havia entrat al poble espanyol, no sé per què. I la veritat és que m'agrada molt. Em vaig deixar moltes coses per veure, clar, perquè no és el mateix anar de cultureta que quan hi ha un festival, no? Perquè
4: sí.
3: Hi ha música i així. Així que hi tornaré.
4: Molt
3: bé. Xulo, molt
4: sí,
3: xulo.
4: Sí, sí,
3: i a
4: sí.
3: Més, de tornada, vaig agafar les fonts enceses de Montjuïc.
4: Ostres,
3: amb com es diu això,
4: llum,
3: música,
4: sí,
3: llums,
4: sí, sí,
3: no?
4: Sí, sí.
3: Amb aquest espectacle que, és que feia anys que no veia això.
4: Jo fa molts anys que no el veig tampoc.
3: Doncs molt xulo, vaig veure un parell de cançons i la veritat és que m'ha agradat. Hi havia molt d'ambient i mira, són coses que quan passeges per la ciutat, sorpreses que et vas trobant, que potser en un altre lloc no.
4: Sí, sí, exacte.
3: Està molt guai. Bueno, doncs recomanacions, perquè això que us dic de les fonts, crec que està tot el mes de maig a les 9 del vespre, de 9 a 10, així que us podeu apropar a veure-ho, que encara teniu uns quants dies. Nosaltres anem a centrar-nos aquí a Montornès i en aquesta tarda amb tots els continguts que portem. I és que hem parlat d'altres coses que han tingut lloc aquest cap de setmana que no són al poble, però al poble també n'hem tingut, com La Remensada. Aquest cap de setmana ha estat el musical de l'associació La Remensada. És el desè cop que ho interpreten al carrer i el nostre company, en José Luis Cano, ha estat en aquest musical i ens porta els testimonis, alguns dels actors i les actrius d'aquesta obra, que recordem que és interpreta la batalla del gener del 1480 i algo, ara mateix ho tinc aquí a punt, de 1485, anava jo molt ben encaminada, i que va plegar més de 600 persones pels carrers del poble el dissabte. Avui podrem transportar-nos al passat amb la crònica que us portem. També estarà amb nosaltres el Sergi Casanovas amb tota l'actualitat esportiva, que hi ha hagut, déu-n'hi-do, moltes competicions, molt bons resultats que valen la pena repassar, tot i que les lligues van acabant, hi ha moltes competicions que encara continuen i hi ha hagut molt palmarès de Montornès aquest cap de setmana. També es visitarà la Mariona Martínez de la cooperativa Eines i del Servei Crític, a la setmana que estem, la setmana sense fum. Avui parlarem dels vapers, de tots aquells mites i informacions que tenim al voltant d'aquests cigarretes, d'aquestes cigarretes electròniques que tant de moda s'han posat. I acabarem amb una antibatalla musical amb en José Luis Cano, amb les pitjors novetats de la setmana. Pinta molt, molt, molt interessant, així que jo espero que us espereu fins al final del programa. El marcador, això sí, vaig guanyant. Anem 5-2, eh?
4: Déu-n'hi-do, és que tu amb allò de l'antibatalla tens la mà trencada,
3: eh? Sí, sí, sí. No sé si és bo o dolent, però se'm dona bastant bé.
4: Bueno, és el que és.
3: I és ja de les últimes que ens queden de la temporada. Així que veurem qui ha triat les pitjors novetats de la setmana, si en José Luis o jo, serà el Sergi Kitri. Bé, abans de tot això, nosaltres comencem i anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que Montornès acollirà una programació d'activitats a l'entorn del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Dijous, a 2:15 del matí, es llegirà el manifest institucional als Jardins de Nativitat i Arzaplanes. Des d'on es donarà inici a una caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Ja a la tarda, el Casal de Cultura acollirà dos tallers de manualitats per crear peces personalitzades, un d'iniciació a la tècnica transfer i un altre d'iniciació del decoupage. Les sessions a càrrec de l'artista Ricard Belamazán són gratuïtes, amb inscripció prèvia a través del web entrades.montornès.cat. Per tancar el dia a les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró es presentarà la campanya municipal Dones i Esport, per promoure l'esport entre les dones de totes les edats. Seguidament, la fisioterapeuta del CAP de Montornès de l'Institut Català de la Salut, Laura Noguera, dinamitzarà una activitat per posar en pràctica exercicis de baixa intensitat. La programació continuarà divendres amb un punt informatiu del CAP amb motiu de la Setmana Sense Fum i del Dia Mundial Sense Tabac. Podeu consultar totes les propostes que n'hi ha més al programa al web montornès.cat. Avui és el darrer dia per presentar una sol·licitud per rebre els ajuts per les activitats extraescolars del curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès, que estiguin escolaritzats des d'I3 fins a 6 de primària i per activitats organitzades per les AFA del municipi. L'Ajuntament hi destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'atorgar els ajuts es tindran en compte diversos factors, principalment la renda econòmica de la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50 i el 90% del preu de la inscripció. En casos excepcionals degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. El tràmit es pot realitzar telemàticament mitjançant una instància genèrica. Aquest divendres tindrà lloc una nova proposta dels pressupostos Més 30 Cosmos. Es tracta d'una jornada dedicada al joc de cartes Magic the Gathering. Des de les 5 de la tarda, el Centre Juvenil Sputnik es faran tallers d'iniciació per aprendre les normes bàsiques del joc i, posteriorment, se celebrarà un torneig express. La proposta està adreçada a persones de totes les edats i no és necessari tenir coneixements previs. Tot i que la inscripció no és imprescindible, es recomana afegir-se al grup de WhatsApp a través del codi QR que trobareu al cartell de l'activitat. Participar-hi és gratuït. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que l'Escola Municipal de Música, Dansa i Obra de Teatre proposa un cap de setmana ple de teatre. D'una banda, dissabte, el grup d'aprofundiment 3 representarà una obra de creació col·lectiva carregada d'humor titulada Cites per Babadum. L'obra començarà a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural Montbarri. I d'altra banda, diumenge es farà una marató de teatre amb els grups infantils de l'escola i el grup de teatre del Centre Infantil La Peixera, que oferiran les seves obres de final de curs. Serà a partir de 5:45 de la tarda al Teatre Margarida de Xirgo. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Al voltant de 650 persones van sortir als carrers dissabte a la tarda per veure una nova edició del musical La Remensada. L'espectacle, recordem, escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses, lliurada a Montornès, al gener de l'any 1485, i la revolta popular encapçalada pel líder dels pagesos alçats, Bartomeu Sala. Enguany ha estat el desè cop que l'associació La Remansada ha portat l'espectacle al carrer. Una cinquantena de persones, entre intèrprets i responsables de logística, van representar l'obra. Escrita pel montornesenc Xavier Bertran i amb música del compositor Xavier Bauri. Com és habitual, l'espectacle va començar a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses. El públic i l'acció es van anar movent mentre avançava la història, passant pel segon escenari, el del Parc dels Gegants, i acabant, com sempre, a la plaça de Pau Picasso. El president de l'associació La Remansada i actor que dona vida a Bartomeu Sala, Jesús Martín, va destacar que en aquesta edició ha vingut públic de Barcelona i Blanes, entre altres municipis.
0: Estem eufòrics. Eufòrics perquè, bueno, és la desena remansada al carrer, trepitjant el carrer, els escenaris de Montornès, i la resposta del públic brutal. Sempre diem que ve gent d'altres comarques i tal, però bueno, aquest any tenim constància que ha vingut gent de Barcelona, gent de Blanes també, i bueno, hi ha els fixes de Barberà, de Sabadell, de... Vale, o sigui, jo penso que després de 10 anys interpretant La Remansada al carrer, jo, això per mi ja està consolidat, o sigui, és un projecte que durarà anys i bueno, esperem que celebrem, ara hem celebrat els 10, esperem celebrar els 25, com a mínim.
3: El paper de la dona de Bartomeu Sala, la Carme Serra, va tornar a caure en mans de la montornesenca Elisenda Bru, que també és l'encarregada del vestuari de l'obra. L'escoltem.
5: Ha sortit tot molt rodó i després de l'esforç de tots els mesos assajant, doncs estem contents. La Carme Serra és una dona valenta que, bueno, ha de patir les injustícies del senyor feudal i que jo crec que se'n surt prou bé, no? Tinc una arenga al final del segon acte que és per, no, per demostrar, doncs, que això, que les injustícies que pateix la dona, l'edat medieval, no? Una d'elles és que la separen de la seva família, sobretot del seu marit, que és el que teòricament porta l'aliment a casa, no? I es queda ella sola, doncs, a lluitar i a engrescar la resta que lluitin també. No sabem si els pagesos anaven així vestits en un casament en aquella època, segurament no, però ens sembla que, doncs, fa una mica més de goig l'escena final del casament i els vestits de remenses, doncs, ja són... des d'ara vam començar, que vam fer una molta feina.
3: Des de la direcció de l'obra, l'actor i director Toni Figuera va destacar que en aquesta edició s'han implementat canvis d'escena que han comportat un major nombre de moviments i d'accions, sobretot entre els actors i actrius que estan al fons de l'escenari.
6: Molt content de com ha anat tot, ha sigut una funció des del punt de vista de meu del director, ha sigut una bona funció, on tot ha sortit bastant fluid, que és l'interessant, i on també hem pogut veure, doncs, que la feina que hem fet aquests últims mesos i els canvis de la posta en escena, que hem treballat força, doncs han sortit bé. I llavors això, satisfactori, un pas satisfactori. Sobretot els actes 3 i 4, en el 2 també però menys, però sobretot els actes 3 i 4 hem introduït canvis. Ja a nivell dispositiu de l'escena, també de la sonografia, hi havia una taverna que altres anys no la teníem, això doncs ha provocat que hi haguessin molts canvis de moviments, canvis d'accions, microaccions que hi havia al darrere perquè la gent del poble tinguessin accions i coses a fer mentre al davant estaven passant, doncs, altres escenes. La veritat és que sempre veiem un recorregut que és lògic i un recorregut, doncs, exponencial, vull dir, hi ha gent que és el primer any que fan, llavors podem demanar fins a un cert nivell, però a mesura que van passant els anys la gent va fotent uns salts de qualitat increïbles. Gent que porten 4 o 5 anys fent La Remansada pugen a l'escenari i es defensen molt bé, es nota que tenen taules. I això és una mica també el que volem, no? Gent que no ha fet mai teatre, doncs començar, i que any rere any ells vagin millorant a nivell interpretatiu i així també l'espectacle, doncs, va millorant.
3: L'alcalde José Montero va seguir el musical des de la primera fila de cadires. Segons va dir als mitjans de comunicació, per ell ha estat una de les millors edicions. També va destacar que l'obra manté un missatge sobre les desigualtats socials entre rics i pobres que continua estant vigent.
7: Estem emocionadíssims perquè jo crec que és una de les millors edicions que han fet, un munt de novetats en la posta en escena, però molta millora dels moviments, de la coordinació entre actors i actrius, que demostra aquest esforç que fan quotidianament per millorar la intensitat de tota la història, i ha sigut fabulós, amb la qualitat que ja té, amb la història, amb la música, amb tots els decorats, amb tot l'esforç que es fa, i que es percep aquesta energia d'equip col·lectiva i que emociona moltíssim, i ha sigut també un èxit de públic. públic. Jo crec que com altres anys estaven en tots els escenaris planíssim i estem molt, molt satisfets i molt agraïts i orgullosos d'aquest projecte. És molt curiós que una història de fa 500 anys, no?, que comença a canviar la situació i que va ser, diguéssim, un gran avenç i que va portar transformacions, però que hi ha aspectes que queden pendents i que tants anys després ja sembla mentida la vigència d'aquest enfrontament entre rics i pobres, no? Hi ha tantes injustícies, desigualtats socials, no?, que s'expressen d'una manera diferent, evidentment, que no són tan dures, però que ens han de fer reflexionar i està molt bé que una història antiga també aporti per la reflexió present i per fer comunitat i per transformar també la nostra realitat.
3: En aquesta edició, la Remensada ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'establiment Flors Guardiola i l'Escola Mugen, així com amb el patrocini de l'empresa Comart.

De seguida anirem amb l'actualitat esportiva, però abans hem escoltat una mica de música, novetat de la setmana també, i col·laboració, com ens agrada començar aquí a la intersecció. Això es diu La Semana i és la cançó que tenen junts Elena Rosé i Manuel Turizo.

0: Ens anem com tots els dilluns a parlar d'esports i ho fem amb el Sergi, que és de nou. És molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, passant calor.
0: Sí, com tothom. Doncs anem cap als esports perquè tens molta teca avui, eh? Mira que les lligues comencen a acabar, però això no acaba mai.
1: Sí, això no acaba mai, els esports continuen actius. I si et sembla, doncs comencem ja. Comencem parlant d'un dels esports que més ens ha donat a parlar aquesta setmana.
0: Vinga,
1: que és el karate.
0: Genial.
1: I comencem perquè el Club Karate Montornès ha estat en diverses activitats. La primera, una que organitzaven ells mateixos, ja que ahir diumenge el Club Karate va organitzar el seu ja habitual torneig escolar. Ho va fer al Sorralet, on infants de categories des de benjamí fins a infantil van competir en diverses modalitats de kata i kumite, i això en aquest torneig escolar, una mica un torneig més per introduir els nens i nenes al karate, que més competitiu en si.
0: Bueno, però, cita anual que té el club aquí.
1: Aquesta jornada que va tenir el Club Karate Montornès al Sorralet, i més enllà dels límits de Montornès, el Club Karate també va estar en dues competicions. La primera fase del Campionat de Catalunya Kius, que es va fer a Montcada, amb 21 representants del Club Karate Montornès, que van tornar amb 12 medalles.
0: Molt bé, molt bé, en Campionat de Catalunya.
1: Sí, 7 medalles d'or, 3 de plata i 2 de bronze. Repassem les medalles d'or, perquè són bastantes, que han estat per Alan Fernández, Marcos López, Aran Ros, Sara Merchan, Valentina Sanagua, Gorka Lozano i Kinan Madawi.
0: Perfecte, doncs enhorabona a tots i a totes per aquest triomf en Campionat de Catalunya.
1: Doncs sí, i no acaba aquí el karate, perquè també hem tingut la primera fase de la Lliga Catalana de Kata, que s'ha fet a Terrassa, amb uns altres 22 representants del Club Karate Montornès.
0: Han estat de tot arreu, eh?
1: S'han clonat, s'han duplicat.
0: Sí, uau.
1: Amb 16 medalles que han tornat de Terrassa, 3 d'or, 8 de plata i 5 de bronze. Així que déu-n'hi-do també. I en aquest cas, els 3 ors, les 3 primeres posicions, han estat per Julen Lunar, Nicole Úbeda i Erin González.
0: Doncs enhorabona des d'aquí a tots i a totes. Continuem, què més ha passat aquí cap de setmana?
1: Anem ara cap a l'handbol, perquè ja vam dir que teníem a l'infantil masculí del Club Handbol Montornès participant en la final a 4 de Primera Catalana.
0: Sí, com ha anat?
1: I finalment han acabat en tercera posició.
0: Bueno.
1: Bastant bé aquesta final a 4 disputada a Sant Pere de Ribes, on el conjunt del Club Handbol Montornès va perdre les semifinals davant el Barça per 27-50.
0: Bueno, és que era un enfrontament complicat.
1: Era complicat, a més el Barça va acabar sent el campió i la veritat amb bastanta solvència, o sigui, era el millor equip amb diferència.
0: Sí.
1: Però l'equip de Montornès es va poder refer d'aquesta derrota en el partit pel tercer lloc, que va guanyar contra el Granollers per 30-24.
0: Molt.
1: Així que molt bon resultat per l'infantil masculí per tancar la temporada, i una temporada això, han arribat entre els 4 millors, són el tercer millor equip de Catalunya, de Primera Catalana. Així que un molt bon resultat.
0: Han d'estar orgullosos. Continuem amb bones notícies.
1: Continuem ara amb motor, perquè tenim el Iago Domínguez amb una jornada més de l'Enduro GP al Mundial d'Enduro, on ha aconseguit una fita històrica, i és que ha aconseguit la seva primera victòria.
0: Molt bé, home, que guai.
1: La primera victòria en aquest Mundial d'Enduro l'ha aconseguit a Finlàndia, en la segona cursa d'aquesta ronda, on això va acabar primer en la categoria jove, que és la categoria en la qual competeix, i a més, a la primera cursa d'aquest Gran Premi de Finlàndia va acabar en quarta posició. Així que també bon resultat, una quarta i una victòria.
0: Molt bé.
1: I a més, un doble resultat que fa que el Iago escali a la tercera posició de la classificació general del Mundial, amb 85 punts, està empatat amb el segon i a només 3 punts del primer.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així que, a més de celebrar la victòria, doncs també entra de ple en la lluita pel títol, que ara queden curses, però l'anirem seguint.
0: I tant que sí, anirem seguint la pista. Continuem, què més ha passat aquí cap de setmana?
1: Continuem ara amb una mica de dansa, perquè hem tingut a l'Estudio Danza Maestre en una nova competició, que en aquest cas a l'Estudio 360 Dance Competition, que s'ha fet a Pineda de Mar.
0: Molt bé.
1: I allà els diversos grups de l'Estudio han aconseguit 12 medalles, 5 d'or, 4 de plata i 3 de bronze.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I també repassem aquestes primeres posicions, aquestes 5 primeres posicions que han estat pels grups que han fet les coreografies de Music, Le Freak, Philly Testil, Voldria lo que voldria i El Brillo. I a més, també s'han endut un premi especial pel grup Làgrimes de Sequia, així que bon balanç.
0: I tant que sí, enhorabona. continuem, Sergi, perquè no hi ha hagut lliga, però tenim altres competicions o lliguetes.
1: Sí, encara tenim més resultats. Anem ara amb el futbol, perquè tenim els veterans del Club Futbol Montornès encara competint. En aquest cas competeixen, recordem, per aquest play-off d'ascens que estan jugant. I de moment no hi ha gaires bones notícies.
0: Vaja, home.
1: Perquè han perdut 6-3 contra el Cànoves Soviets, una derrota dura que els complica bastant aquest objectiu del possible ascens. I és que queda una jornada i necessiten una combinació de resultats molt concreta.
0: O sigui que, bueno, complicat.
1: Complicat. En aquesta última jornada, el Club Futbol Montornès necessita guanyar el Santa Susana en un partit que jugarà el diumenge a les 10 del matí aquí a Montornès.
0: Sí.
1: Podeu animar, si voleu. I això, necessiten guanyar el Santa Susana, que el Faldes de Cardedeu perdi contra el Cànoves i, a més, retallar una diferència de 5 gols contra l'equip de Cardedeu. És a dir, en aquest cas, que el Montornès, per exemple, guanyés 3-0 o guanyés de 3 i el Cardedeu perdés de 2.
0: De 2. Uh-huh.
1: O alguna cosa semblant.
0: Bueno, coses més rares s'han vist,
1: sí,
0: però pinta difícil.
1: Així que l'objectiu del Montornès, en aquest cas, és guanyar de 4, que és pràcticament el que més t'assegura, sí, i esperar una derrota, però això. I en cas d'aconseguir-ho, doncs classificarien ara sí a l'eliminatòria final per pujar.
0: Vale, bé, doncs ens ho explicaràs dilluns. També tenim futbol sala aquest cap de setmana.
1: Sí, també hem tingut futbol sala, perquè recordem que el futbol sala han acabat una setmana més tard, sí, que la resta, i hem tingut l'últim partit de lliga pel primer equip de l'Associació Esportiva Montornès, i en aquest cas amb un resultat de 4-0 en contra el Palafolls.
0: Pobres.
1: Bueno, últim partit de lliga, jugaven contra el campió, i a cap dels dos equips es jugava res, i al final, doncs, Palafolls, que òbviament ha demostrat ser molt bon equip durant l'any, doncs s'ha acabat enduent aquest triomf. I això, amb aquesta derrota, el primer equip de l'Associació Esportiva Montornès acaba en 8a posició, amb 39 punts, i seguirà un any més a la Divisió d'Honor Catalana.
0: Bueno, sí, bueno, bona categoria.
1: Ni han pujat ni han baixat, s'han mantingut, mantenen. Ja estaran un any més, els tindrem a la pròxima temporada.
0: Perfecte, ara descansar una mica.
1: Doncs sí, i continuaran, el club no descansa perquè continuaran amb futbol sala. L'Associació Esportiva Montornès se suma a altres entitats esportives i també farà portes obertes en aquest
0: molt
1: pròxim
0: bé.
1: Mes. En aquest cas, les portes obertes comencen aquest mateix dimarts,
0: sí,
1: i seran tots els dimarts i dijous fins al 18 de juny, són 4 setmanes. I això, les proves per tota la gent que vulgui provar el futbol sala seran de totes les categories de base, i també hi haurà proves dels equips sèniors.
0: Ah, genial, mira.
1: Sí, en aquest cas, dels masculins seran proves pel sènior B masculí, que juga actualment a tercera catalana, i també pel nou sènior femení que vol crear el club, doncs també hi haurà proves a jugadores.
0: Genial.
1: I això, doncs, un mes de proves per l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala.
0: Doncs si voleu anar a provar l'esport, allà es trobareu. Continuem, Sergi, què més ens pots explicar?
1: Anem ara ja una mica a veure què tenim per davant aquestes
0: Perfecte.
1: Pròximes setmanes. Comencem parlant de patinatge artístic, perquè el Club Patí Montornès ha anunciat la creació de dos nous grups de show.
0: Mhm.
1: Patinatge de show, recordem, aquest any van estrenar el seu primer grup de show.
0: Sí, i els ha anat prou bé.
1: Els ha anat prou bé, que és un grup de nivell 2, i per tant aquests dos nous grups que volen crear són de nivell 1 i de nivell 3.
0: Perfecte.
1: I doncs, tots els patinadors i les patinadores interessades en participar en algun d'aquests dos nous grups poden posar-se en contacte amb el club al correu electrònic showcpmontornès@gmail.com. Hi ha, doncs, tota la informació de què volen fer amb aquests dos nous grups de show.
0: Molt bé, doncs, persones adultes que ja sapigueu patinar una mica, podeu apuntar-vos i fer un nou grup de show aquí a Montornès.
1: Doncs sí, i a més, el patinatge també tenim en l'horitzó aquest primer trofeu de grups de show que organitzarà el Club Patí Montornès, no? Parlant una mica d'aquesta
0: sí.
1: dinàmica de shows. Recordem que és un torneig que el club organitzarà al Sorralet els dies 20 i 21 de juny, i les inscripcions encara estan obertes fins aquest dissabte.
0: Molt bé, o sigui, aquest últims
1: dissabte,
0: dies.
1: Sí, últims dies. Aquest dissabte tanca les inscripcions. El formulari està al seu Instagram per apuntar-se. Això, òbviament, ja dirigit més a grups de show,
0: Clar.
1: A clubs que tinguin ja els seus equips preparats i llestos per competir. Però això s'acaba ja aquesta setmana, així que últims dies per inscriure's.
0: Doncs vinga, no us ho penseu gaire més. Anem amb un altre club que hem vist molts cartells pel poble últimament.
1: Sí, estan promocionant bastant el Club d'Escacs Montornès,

0: Hi ha el torneig que es dividirà en dues categories, la categoria sènior i la categoria sub-14, de 7 rondes cadascuna, és a dir, cada jugador jugarà 7 partides, i hi haurà trofeus pels 3 primers classificats de cada categoria i també pel millor sub-8, el millor sub-10 i el millor sub-12.
1: Molt bé.
0: Que poden competir a la categoria infantil. I aquí destacar que la inscripció té un cost de 5 euros, de 3 euros pels socis, i que es poden fer per WhatsApp al número 625106493. Aquí es poden fer les inscripcions, i això, campionat de primavera del Club d'Escacs el dissabte 13 de juny, obert doncs, a tots els jugadors d'escacs del
1: Perfecte.
0: Municipi i d'altres llocs.
1: Doncs apuntadíssim. Acabem, Sergi, també amb un altre punt de l'agenda.
0: Sí, acabem amb un altre punt de l'agenda, l'altra activitat esportiva del dissabte 13 de juny, que és la marxa nocturna de Sant Joan.
1: Per tant, no són incompatibles, podem
0: no
1: fer-ho
0: són incompatibles,
1: tot.
0: Una és al matí, l'altra és a la nit. Aquesta marxa nocturna de Sant Joan que organitza el Club Atletisme Montornès ha anunciat una nova edició de la marxa, és la 9a edició, i com ja he dit, és el dissabte 13 de juny. Aquesta edició tindrà un màxim de 500 participants, que és l'habitual dels últims anys. La sortida serà a 9:15 del vespre, des de la Cruïlla entre els carrers de la Llibertat i de Federico García Lorca, a Montornès Nord. I l'arribada serà al Parc Socioesportiu de Montornès Nord. I això, 500 dorsals com a màxim, que ja estan a la venda, valen 8 euros. Els dorsals inclouen una entrepà de botifarra a l'arribada i diversos obsequis. I es poden adquirir a dos comerços, el Gato con Botas, aquí a Montornès Centre, i a Polleria Angelita, a Montornès Nord. També es poden comprar a l'oficina del Club Atletisme, al Pavelló de les Bernedes, i també per internet.
1: Perfecte.
0: Així que aquí teniu tota la informació d'aquesta marxa nocturna, que serà el 13 de juny.
1: A la nit, molt bé, primers...
0: Aneu a fan dorsals, que se solen acabar.
1: Sí, la veritat és que sol tenir molt d'èxit i ja comencem a veure actes de Sant Joan, que comença el compte enrere. Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per haver vingut. T'esperem dilluns vinent, a veure si fa una mica més de fresqueta.
0: Ja no ho crec, eh? Ja anem a l'estiu, ja es nota l'esport, el temps i a tot. Però fins la setmana que ve.
1: Gràcies, Sergi.

I abans de rebre la nostra següent convidada, anem amb una mica més de música. Anem a parlar de Zayn, perquè ja vam repassar el seu disc Conacol, a veure si ho dic bé, que volia això tornar als seus orígens. Doncs ara ha tret la versió Deluxe, això que ara fan molts artistes, de tornar a treure el mateix disc amb alguna cançó nova. I per anunciar aquesta nova versió del seu nou treball, ha tret Daydreaming, i amb aquesta cançó us deixem.

0: I avui tornem a tenir amb nosaltres a la Mariona Martínez de la cooperativa Eines i també del Servei Crític. Molt bona tarda, Mariona.
1: Molt bona tarda, què tal?
0: Doncs molt bé, amb ganes avui de parlar d'aquest tema que ens portes, un tema polèmic i d'actualitat des de fa molt de temps, massa diria jo que són els vapers.
1: Sí, la veritat és que els vapers han augmentat molt la seva popularitat durant l'última dècada.

0: cada, ¿no? Semblava que el tabac perdia importància i con este nuevo invento del
1: Sí.
0: vàper, ¿no? Que es rosita, que es pequeño, ¿no? I que huele a xutxe, pues han revolucionat el mercat.
1: Sí, Déu-n'hi-do. A més, aquesta setmana, que si no vaig errada, sense el llibre, el dia sense fum
0: Sí.
1: i contra el tabac i així, clar, van venir una mica els vapers com amb aquesta idea, almenys la sensació que em dona a mi des de
0: Sí.
1: fora, de, com dius tu, això és inofensiu, no? Anem a passar-nos aquí com a pas previ per deixar de fumar, que jo crec que molta gent s'ha quedat aquí, no ha
0: Exacte.
1: arribat a deixar-ho del tot, no s'ha quedat aquí, però també amb els joves hi ha hagut una influència de joves que no fumàvem abans i que ara s'han sumat aquí, no? Clar, tenim com moltes coses de les que parlar, hi ha molts mites al voltant d'això que jo crec que fan precisament que siguin tan populars, però anem cap a la situació primer actual, Marina, com està realment la societat realment? És veritat que hi ha tant consum de vapers?
0: Bueno, ara mateix a Espanya sabem que els joves entre 14 i 18 anys ha crescut considerablement el consum de vapers en els últims anys. Moltes persones, no?, que mai havien fumat i que no els hi cridava l'atenció, el relacionar el vàper amb aquests sabors, no?, més dolços, amb aquesta imatge més inofensiva que els ha
1: Sí.
0: volgut vendre també la indústria tabacalera, doncs han causat també que siguin una porta d'entrada per molts adolescents i també per molts joves.
1: És que, clar, a part dels sabors, també la forma, és a dir, hi ha arribat a veure vapers que semblen una joguina.
0: Sí.
1: I enorme, no? I amb llums i amb unes coses molt rares.
0: Clar, jo crec que forma part, no?, també d'aquesta generació de dopamina, no?, que al final, pues, tot el que sigui tan cridaner. A més, jo crec que també, no?, la indústria tabacalera volia fugir, no?, d'una mica aquesta imatge del tabac, d'aquest olor, d'aquest sabor, no?, que moltes vegades era el que tirava enrere el consumidor, sigui per no entrar o sigui per sortir abans d'aquest consum, i bueno, van trobar la manera, no?, de poder normalitzar-lo, sobretot entre una població que en aquells moments, no?, abans de que hi haguessin els vapers, els consums començaven molt més tard i tenien molt menys visibilitat, no?, en aquest sentit. Ara veiem que és un problema inclús dels instituts, no?, que comencen a
1: M'imagino.
0: veure els vapers a tot arreu.
1: Clar, clar, i a més, típic, no? No, que són millors, no, l'agafo sense nicotina i ja està, no? I arreglat.
0: Clar, el problema d'això és l'hàbit, no? Tingui nicotina o no, si tu estàs acostumada a estar tot el dia, no?, amb el gest d'estar amb el vaper a la boca, no? Això crea que arriba un moment, i això també, no?, contrastat amb els joves, pues que és com, bueno, ja tinc una mica, no?, l'hàbit de fer això, sense nicotina em sembla insuficient, acabo incorporant la nicotina. També hem de veure, no?, pues que aquí, per exemple, a Espanya, tant els vapers com el tabac, com l'alcohol, que són drogues legals,
1: Sí.
0: fins als 18 anys, en teoria no hi hauria d'haver aquest consum. Llavors hi ha molts joves que a través d'internet compren vapers amb un percentatge de nicotina molt més alt del que està permès a
1: Wow.
0: Espanya, no? Llavors, clar, això ja no estem parlant d'un accés a la nicotina molt forta i d'una habituació, pues, molt més directa.
1: Clar, clar que sí, que fort, clar que sí, allà ens busquem a sobre, no? A fora de lo legal, que si allò legal és dolent,
0: Clar.
1: doncs,
0: Pues
1: tela.
0: imagínate.
1: Clar, clar, i a més, que hi ha no només aquestes substàncies de la nicotina i així, no? Sinó que estem ficant dins del nostre cos altres substàncies que jo diria que a dia d'avui encara no tenim com uns estudis, no?, a llarg termini, que ens diguin què fa tot aquest vapor o totes aquestes substàncies que li donen aquest gustet, no?, que ens pot agradar
0: Exacte.
1: tant a dins del nostre cos. No sabem realment encara què passa, no?
0: No, clar, una mica com va passar amb el tabac, no? Abans es fumava tot arreu, es fumava als avions, es fumava als hospitals, no teníem la consciència, no?, de que això realment era perjudicial, no?, per tot el sistema cardiovascular, pels pulmons, i llavors, no?, ho teníem molt normalitzat fins que, no?, vam poder veure que això tenia unes conseqüències reals a nivell pulmonar, es van poder observar, no?, totes aquestes conseqüències de forma mèdica i científica. Amb el vapor, no?, amb aquest recorregut tan curt,
1: Sí,
0: no tenim
1: curt però intens.
0: informació, exacte, no tenim informació més enllà, no, d'un consum de 2, 3, 4 anys, no sabem a la llarga el que pot passar al cos, però sí que es comença a veure, no? L'altre dia també veia un vídeo, no, on un cirurgià explicava que ell feia moltes cirurgies pulmonars i que en el cas dels pacients joves que fumaven vàper estava trobant complicacions, no, a nivell de pues que clar, el vàper porta unes glicerines, que les glicerines són allò que li posen a la bevilleria industrial, sí, perquè tingui aquest sabor tan dolcet. Clar, al digerir, no, aquesta glicerina, moltes vegades, no, bueno, no us ha passat que a vegades, no, pues et compres una caixa de donetes i quan l'acabes, doncs tens la panxa, sí, així una mica rara, no? Pues imagineu això al pulmó. El que fa és tapar, no, part de les artèries o part dels alvèols, i llavors va taponant. Per això hi han hagut alguns casos inclús, no, d'enxarcar els pulmons o de tenir dificultats respiratòries. Per tant, sabem que hi ha conseqüències? Sí. Tenim estudis fermes, no, que ara mateix puguin demostrar les conseqüències a llarg termini dels vàpers? Encara no.
1: Encara no. Bueno, i de fet això és una mica, començant amb els mites, no?, que portem avui una partita en llista, aquesta ja l'hem respost, que és que els vàpers no són perjudicials. Bueno, sí, no sabem encara quins efectes, però que ho són, està clar que són perjudicials.
0: Clar, i és, a vegades quan faig els tallers, no?, em diuen els xavals, bueno, però és que el vàper és com la xixa, que és vapor d'aigua. No, no, no. No és vapor d'aigua, val?
1: No, i la xixa també pot portar tabac.
0: Exacte. Ojo. No? Sí, tot el que jo estigui fent una combustió, estigui passant, no?, per tot el sistema, per tots els meus pulmons, no podem dir que és sano. Per tant, ni la xixa és sana, clar, ni el vàper és sano, perquè estàs consumint, si porta nicotina t'acostumbraràs a aquesta substància, i dos, no, a través d'aquest procés de combustió ja estàs fent mal, no, a moltes parts de l'organisme. Per tant, els vapers sí que ho són de perjudicials.
1: I si poden crear addicció també, perquè comentàvem, no, amb la nicotina, o potser és el que deies tu, primer comencem sense, que recordem això, no vol dir que tampoc siguin bons, però que potser després ens queda curt i anem cap a la nicotina i ja estem ficats en aquest món.
0: Clar, exacte, i també l'habituació en el vàper és molt ràpida, perquè no, abans, tot i que la gent començava, no, a fumar tabac, sabien, per exemple, que dins de l'institut òbviament no podia encendre amb un piti, perquè, no, l'olor, la combustió, tot això es nota moltíssim. Ara, amb el tema del vàper, ens trobem amb adolescents que vapegen des de que es lleven fins que van a dormir. Déu, perquè mira, realment, no, aquest hàbit de tenir tot això, no, de tenir pues aquest dispositiu a la boca, d'este gesto, que parece una tonteria, però que al final, no, crea aquesta habituació. Doncs veiem casos d'adolescents, per exemple, que no poden deixar de fumar encara que estiguin dins de l'institut, no? I ja ens estem trobant problemes, això, dins, clar, de l'institut, no? Per tant, bueno, hem de tenir en compte si crea addicció i crea una habituació molt ràpida, perquè pots vapear a dia d'avui en quasi qualsevol sitio.
1: Que fort, sí, sí, és perillós, és perillós. Que a més recordem això, amb aquestes formes tan petites, formes que cridar l'atenció, no? Ho proves perquè el teu amic no sé què, bueno, lo típic, a més, amb aquest, per desgràcia, bon màrqueting que han fet amb el tema de les vapes. Per tant, Mariona, una cosa que jo deia al principi i que també és un mite, ens pot ajudar a deixar de fumar el vaper?
0: Bueno, si tu ets una persona fumadora que porta molts anys fumant i és la teva opció per suprimir, no, aquest consum de tabac, passar-lo a un consum de vaper on a poc vagis baixant la quantitat de nicotina, sí. Ara, si jo no he fumat mai a la vida i, no, i començo a fumar vàper i això el que fa és crear-me aquest hàbit, no, i normalitzar aquesta combustió, pues segurament sí, pot ser una porta de sortida per moltes persones que segurament, pues, no, els hi està costant sortir d'aquesta habituació del tabac, però també pot ser una porta d'entrada, i crec que és important i urgent que comencem a tenir consciència d'això.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja per últim, com dèiem, som una olor, no?, a vegades refrescant, a vegades més dolça, el fum marxa com molt aviat, no queda aquesta olor,
0: sí,
1: i clar, es té com el pensament de que no molestem a la resta de gent, o no som fumadors passius. Això és veritat, és així? Si una persona està vapejant al teu costat, a tu t'afecta o no t'afecta?
0: Clar, això va molt relacionat amb lo de que, no, que és vapor d'aigua i així realment no és aigua, és un aerosol que conté nicotina, aromes i altres productes químics. Per tant, poden ser irritants o perjudicials per la salut tant teva com de les persones que tens al costat. Per tant, no serveix aquesta excusa, no?
1: Bueno, doncs avui potser hem creat algun pare o mare amb més preocupació. Jo crec que és un tema que s'hauria de parlar, que no s'hauríem de prendre a la lleugera, no és una joguina, un vaper. I entenc, Mariona, que vosaltres també, si algun pare o mare amb dubtes, es podria adreçar al servei, al crític.
0: Sí, i tant. Nosaltres fem assessories a nivell familiar, tant de consum de drogues com consum de pantalles, i el tema dels vapers, no? Últimament doncs, està creant molta controvèrsia, sobretot per això, no? A nivell professorat, no? Ja estan començant a haver-hi les primeres alertes de consums dins de l'institut, com gestionem això, com a famílies estic perdida, perquè, claro, antes podia identificar que mi hijo havia fumat perquè olia tabaco, però ahora hasta qué punto, no? Jo puc saber com a pare o mare que el meu fill pues, té un vaper a la motxilla o que està consumint un vaper, no? Per tant, qualsevol tipus d'ajuda, tot i que no sigui un problema, que això sempre ho diem, tot i que no sigui un problema agreujat, sinó simplement com a família tinc aquest dubte perquè fa 10 anys els vapers no existien i ara em trobo amb que el meu fill sí que està, no?, en aquesta generació de vapers, doncs pues, tota, no? Tota resposta que puguem donar, pues, encantadíssima.
1: Clar, no s'ha d'esperar que sigui un problema tampoc.
0: Exactament.
1: Doncs Mariona Martínez, del Crític i també de Cooperativa Eines, moltes gràcies per haver vingut de nou a la Intersecció amb tota aquesta informació. T'esperem el mes vinent.
0: Moltes gràcies a vosaltres, sempre és un plaer. Que vagi bé.
1: Gràcies. I no sé, deu ser que avui m'ha donat la nostàlgia de One Direction, però abans hem parlat de Zayn i ara parlem de Niall Horan, que també té nova cançó. El divendres tots van treure nou material i nosaltres, com ens agrada fer aquí la Intersecció, repassem aquestes novetats. Anem a escoltar ara, com dèiem, la de Niall Horan, més tranquil·leta, es diu End of an Era.

0: ¿Eres bitchy fucker, José Luis?
1: Yo no.
0: Casi se nos ahoga y todo. Pues nada, bueno, queda propuesta
1: llamativa, sí, fue, sí.
0: Brutalísima. Nada, Sergi, te toca decidir para quién va el puntito de hoy.
2: Puntito para José Luis hoy.
0: Muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Súper merecido, José Luis.
1: Bueno, las tuyas no estaban nada mal tampoco, ¿eh?
0: Era semana dura, la verdad.
1: No, no, y tan dura.
0: Siempre,
1: ¿eh?
0: Siempre hay mucho donde elegir para la antibatalla.
1: Sí. Había mucho material esta semana, sí, la verdad, sí, es que supongo que con el verano este tipo de canciones, entre comillas,
0: va
1: revifan,
0: a estar, va a
1: ¿no?
0: estar ahí, va a estar ahí.
2: Ese sí, verano sí. pega el bichi foquel.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Pues nada, José Luis, enhorabuena.
1: Gracias.
0: Muchas gracias por haber venido. Te esperamos el viernes con cine.
1: Aquí estaremos. Nos vemos.
3: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, doncs fins aquí arribem nosaltres avui. Ens queden 30 segons per arribar a les 6. Recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar aquest mateix programa aquí a Ràdio Montornès, i que demà tornarem per parlar de la fase regional de Salut i Disfrutat, i també ens visitarà l'Àfrica Closa, la Marina Tornera, un programon a partir de les 5. Que vagi molt bé la tarda de dilluns i fins demà.
2: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
3: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Combatre la calor. L'inici de l'estiu ve marcat per l'augment de les temperatures, que aquest any es preveuen especialment elevades, amb la possibilitat d'arribar a xifres rècord a diferents indrets del territori català. Per aquest motiu, és important tenir clares les diferents mesures a seguir per tal d'evitar un cop de calor. Un dels riscs d'aquesta època de l'any és la deshidratació. Doncs amb la calor s'augmenta la sudoració i, com a conseqüència, més pèrdua d'aigua i minerals a través d'ella. Sentir cansament o mareig, tenir la pressió arterial baixa i patir taquicàrdies o rampes poden ser alguns dels símptomes de la deshidratació. Cal beure suficient aigua al llarg del dia, encara que no tingueu sensació de set. Endur-se una ampolla d'aigua quan esteu fora de casa pot ser una bona solució. Si l'aigua se us costa, podeu escollir altres opcions. Fer aigües aromatitzades. Es deixa l'aigua en una gerra macerada durant un parell d'hores o més, amb una llimona neta i tallada amb la seva pell i algunes fulles de menta fresca, per exemple. Però podeu posar la fruita o herbes aromàtiques que més us agradin. L'aigua de coco, el kombucha, les infusions o els tés amb gel, per exemple, gingebre i llimona, o bé l'aigua amb gas i llimona, són d'altres idees per preparar a casa o demanar al bar. En canvi, eviteu el refresc, les aigües comercials de sabors que porten edulcorants i les begudes alcohòliques, fins i tot la cervesa. Pel que fa a l'alimentació, hi ha aliments que també aporten aigua, com les fruites, les verdures i les hortalisses. Per tant, cal fer una alimentació rica en aquest grup d'aliments i assegurar la seva presència tant a dinar com a sopar. També és important evitar sortir a les hores del dia més caloroses i no fer exercici físic al migdia. Si sortiu, protegiu-vos amb gorra, ulleres de sol i protector solar, i procureu passar per les ombres. Cal mantenir la temperatura de la casa. Pot ajudar a ventilar a primera i última hora del dia i tenir les finestres tancades amb les persianes abaixades a les hores de més calor. Finalment, remulleu-vos al llarg del dia per mantenir la temperatura corporal, amb dutxes o banyar-vos al mar o a la piscina si teniu l'opció. Si no, refresqueu-vos amb una tovallola marada d'aigua a la cara, els canells i la nuca. Aquest estiu, hidrateu-vos suficient i tingueu cura sobretot dels nens i les persones grans, que són les més vulnerables a patir un cop de calor.

0: què s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
3: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
4: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
5: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.
6: Sintonizes Ràdio Montornès.
7: So, how's your evening so far?
8: Bonsoir, sir.

0: El viaje a ninguna parte, con Nuria Cachán.
1: Llegado a este momento, el viaje a ninguna parte se despide hasta la próxima semana con un ramo grande, grande, grande, grande de flores, las que mejor os sirvan. Las flores simbolizan el devenir de la vida, llegan a su esplendor y después se marchitan y mueren como los humanos. Por eso las flores nos recuerdan que la muerte es una etapa inevitable del destino de los hombres y de las mujeres y también forma parte de nuestra vida, que es fugar. Pero las flores nos acompañan siempre en el devenir por la vida, en los momentos cumbre, en los noviazgos, en los nacimientos, en las bodas, en San Jordi, en las comuniones, en la vida. Y también en las despedidas. Por eso hoy me despido de todos vosotros, porque ya es tarde y las despedidas, ya sabéis, no me gustan, no se me dan bien. Así que, besos y flores. ¡Hasta la semana que viene! ¡Bye, bye!
2: ¡Se acabó!
3: Radio Monturnés.
4: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
5: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
4: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
5: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
4: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
5: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions. Una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
4: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
5: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Emergència, sí?
3: Hola, amb la policia?
4: Digue'm.
3: M'han robat, m'han robat!
4: Què t'han robat?
5: M'han robat el cor.
6: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
7: El meu ja me l'has robat, Mireia.
8: I m'he posat a pensar en tu.
9: A Ràdio Montornès, la intersecció.

0: Moments d'òpera.
1: Hi ha títols que presenten un repte vocal tan important que pràcticament són desconeguts perquè és difícil trobar cantants que vulguin assumir tal repte. És el cas del títol que ens ocupa aquesta setmana. És Claire Monde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Esclermont és una òpera dividida en quatre actes, més un pròleg i un epíleg, amb música de Jules Massenet i llibret en francès d'Alfred Bloch i Louis de Gramont. L'estrena va ser a l'Òpera Còmic de París un 14 de maig del 1889, per aquesta estat es fa uns 137 anys, i no ens consta que s'hagi representat mai de manera íntegra a Catalunya. Pel que fa als personatges principals que intervenen en aquest títol, Porcas és l'emperador de Bizanci, un paper per baix, és Clarmonde, la protagonista, és la filla de l'emperador, un paper per soprano d'enormes exigències tan elevades que, com dèiem, és pràcticament impossible trobar sopranos disposades a assumir el repte d'interpretar un rol com aquest. Parseis és la germana d'Esclarmonde, un paper per mezzo-soprano, Roland és el comte de Blois, un paper per tenor, i Neas és el cavaller arran de Parseis, un paper aquest per tenor. Esclarmonde és potser l'obra més ambiciosa de Jules Massenet i la més wagneriana pel seu estil i concepció. El paper principal presenta una gran dificultat, incloent passatges de coloratura realment vertiginosos. De fet, cantar el paper de la protagonista, Esclarmonde, és tot un repte perquè en alguns passatges pot ser una mena d'Isolda, mentre que en d'altres pot ser l'Acmé, i fins i tot pot arribar a recordar-nos en algun moment a la Reina de la Nit de la Flauta Màgica. Per tant, un repte només accessible a poquíssimes veus. Motiu pel qual aquesta és una òpera raríssima, ja que ben poques són les que estan capacitades i tenen la valentia d'interpretar aquest rol tan vertiginós. L'orquestració, a més, és molt delicada, les exigències vocals, com comentaven, són molt elevades i, a més, Massenet desplega l'ús típicament wagnerià dels temes musicals o leitmotiv. Tot i estar basada, no gaire fidelment, en una llegenda medieval, presenta aspectes moderns i l'atmosfera general està carregada de sensualitat. Com us podeu imaginar, és una òpera que es programa molt poc i, de fet, la darrera gran Esclarmonde va ser la soprano Joan Sutherland, als anys 70, dirigida pel seu marit Richard Bonynge. Per sort, van enregistrar aquest títol i, per això, a dia d'avui podem gaudir-lo en una gravació que és realment espectacular i que podrem escoltar fragments d'aquesta al llarg del programa d'avui, que comencem situant-nos ja a l'inici del pròleg. L'emperador bizantí Porcas, que també és un gran mag, anuncia la seva renúncia com a emperador en favor de la seva filla Esclarmonde. Al mateix temps, també li transfereix el seu poder màgic. Un detall important és que Esclarmonde ha d'aparèixer amb la cara coberta per un vel fins als 20 anys, així que cap home li pot veure el rostre. Després del seu 20è aniversari tindrà lloc un torneig per determinar qui serà el futur marit d'Esclarmonde. Aleshores, també hauria de fer-se càrrec de la corona imperial. En aquest context, Perseis, la germana d'Esclarmonde, s'encarrega d'acompanyar i protegir de les mirades a la seva germana. El pròleg acaba amb el lliurament de la insígnia imperial, que són la corona i l'espasa, a Esclarmonde per part del seu pare Porcas.

Arribem així a l'inici del primer acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. La nostra protagonista, Esclarmonde, s'ha enamorat del cavaller francès Roland, el duc de Blois. Aleshores, s'assabenta que aquest valent soldat es casarà amb Bathilde, la filla del rei francès. En aquesta situació, Esclarmonde utilitza la seva màgia. Amb l'ajuda dels esperits convocats, aconsegueix atraure el Roland fins a una illa remota on es podran conèixer. L'espectacular Joan Sutherland és Esclarmonde en una de les escenes més impressionants d'aquest títol. La dirigeix Richard Boynch.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Senzillament espectacular la soprano Joan Sutherland. Arribem així al segon acte de l'òpera Esclarmonde de Massenet. Golan i Esclarmonde es troben a l'illa. Esclarmonde li explica el seu poder màgic i li confessa el seu amor. Golan, completament enamorat, sucumbeix als seus encants i es produeix una nit d'amor. Una nit d'amor que escoltarem protagonitzada per la veu de Joan Sutherland com a Esclarmonde i el tenor català Jaume Aragall com a Golan.

Clermont, després d'aquesta escena, li regala una espasa màgica a Golan i gràcies a aquesta arma és invencible. Ara bé, posa només una condició. La seva relació s'ha de mantenir en absolut secret. Ella promet utilitzar la seva màgia per visitar-lo cada dia, o millor, cada nit, allà on ell sigui. De nou, són Sutherland i Jaume Aragall.

Acte tercer. Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Esclarmonde, de Massenet, aquí als moments d'òpera. França està amenaçada pels sarraïns. Golan, que és invencible gràcies a la seva espasa màgica, desafia el rei sarraí a un duel. Esclar, guanya aquest duel sense cap dificultat. Això acaba amb l'amenaça de França i l'agraït rei francès ara vol fer que Golan sigui el seu gendre. Per sorpresa de tothom, rebutja la mà de la filla del rei quan se li pregunta, confessa que el seu amor és per Esclarmonde i parla del seu poder màgic. Aleshores, el bisbe de Blois l'adverteix sobre la bruixeria. Amb l'ajuda de la seva màgia apareix Esclarmonde i està decebuda amb el seu amant perquè ha traït el seu amor fent-lo públic i no respectant la promesa que s'havien fet de mantenir-lo totalment en secret. Durant una baralla es trenca l'espasa màgica de Golan. Aleshores, l'enfadada Esclarmonde desapareix en un mar de foc, però, malgrat tot, no renuncia al seu amor per Golan. De nou, escoltem les veus de Joan Sadran com Esclarmonde i Jaume Aragall és Golan.

0: Moments d'òpera.
1: Quart acte de l'òpera Esclarmonde de Jules Massenet. El torneig anunciat per trobar un marit per Esclarmonde està a punt de tenir lloc a Bizanci. Perseis i el seu promès Eneas van a trobar l'exemperador Porcas, que ara viu reclòs en una cova. Els dos li parlen de la relació entre Esclarmonde i Golan. Porcas convoca Esclarmonde i li explica que ho perd tot si no renuncia a Golan. A més, Golan hauria de morir si ella no renuncia a ell. Amb el cor trencat cedeix i quan es troba amb el seu estimat Golan li diu que ja no se l'estima. Ell, desesperat, decideix participar en el torneig per aconseguir la mà d'Esclarmonde.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: I així arribem a la recta final d'Esclat Monde, ja en l'epíleg d'aquesta òpera de Jules Massenet. El torneig, en el que hi participen un gran nombre de cavallers, l'acaba guanyant un cavaller vestit de negre. Com us podeu imaginar, finalment resulta que aquest cavaller no era altre que Golan. Per tant, ara complir oficialment la condició per aconseguir de forma nítida la mà d'Esclat Monde. Així doncs, ara per cas, ja no pot oposar-se a la relació de la seva filla amb el cavaller Golan. Així és doncs el final feliç de l'òpera Esclat Monde de Jules Massenet. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera aquí. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.
0: Moments d'òpera.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, Montornès. Salutacions cordials al Miquel Zafra, a la part tècnica, i aquesta qui us parla, la Núria Catxan. Avui, dilluns 25 de maig de 2026. De fet, ja em mires del que s'apropa, que ja sabeu, entre d'altres coses, arriba la revetlla de Sant Joan i arriba el mes de juny amb molta calor. Aquest cap de setmana ens ha agafat la calor pràcticament de sorpresa, tot i que sabíem que venia, però les temperatures han arribat fins als 30-31 graus. Ha estat massa calor per al meu gust. I la veritat, doncs, que els cossos fan una batacada perquè t'has d'acostumar a tot això. Estic escoltant. Avui és el dia de la ressaca de la remansada. I no és per menys. Però ara en parlarem, perquè tenim durant tot el cap de setmana les xarxes socials han pogut gaudir d'aquesta perspectiva remensa que va estar a Montornès dissabte, i clar, tothom parla d'aquesta remansada. De fet, nosaltres també en parlarem amb el nostre company, el José Luis Cano, que va assistir i ens ha portat moments inolvidables d'aquesta desena edició al carrer, 11a edició de la remansada. Són les 10 i 9 minuts, estem a Montornès del Vallès amb una temperatura agradable, i no és per menys, perquè ja sabeu, això va in crescendo, i ara mateix tenim 26 graus, assolellat tot el dia. Serà un dia assolellat, al igual que el dimarts, el dimecres, el dijous. Divendres una mica de núvols, dissabte assolellat i diumenge una mica de núvols. Dilluns diuen que podria ploure dos gotes, on plogui. De moment, temperatures a l'alça, sensació tèrmica de 27 graus i calor, molta calor. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Què tal? Com esteu?
1: Doncs estem de dilluns, ha estat un dilluns ben rebut, sobretot perquè hi ha molta gent que avui està de festa. De fet, tenim a Granollers, a Montmeló, que a Montmeló a més celebren aquesta segona Pasqua i tenen festa local. Gent o canalla que estudia fora de Montornès, a Barcelona, als pobles del voltant, que celebren aquesta segona Pasqua. Avui és un dia especial per tothom que tingui festa. De fet, moltes persones que treballen, com dèiem, a la City, avui han pogut descansar una mica més i potser estan per aquí voltejant per al nostre poble, o potser han fet allò, una escapada, no? Una escapadilla. Ara tenim 2-3 dies i de seguida les escapades estan a l'ordre del dia. I nosaltres aquí estem, perquè no tenim cap escapada. Nosaltres la farem també aviat, però no avui. Què tal, Miquel? Com ha estat el cap de setmana?
2: Doncs molt bé, cap de setmana ràpid, intens, amb calor, amb molta calor, com tu dius. Ahir temperatura de 30 graus, vaig pujar el cotxe a migdia per una necessitat i cremava el volant.
1: Sí.
2: Espectacular. Les temperatures que pel mes de maig que estem, les temperatures que estem tenint.
1: I de cop, eh?
2: Sí, de cop. Bueno, ens hem d'acostumar a aquestes temperatures tan elevades cada cop més d'hora.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: No esperàvem que el mes de maig fes aquestes temperatures, però bueno.
1: Clar,
2: és el que tenim molta gent a la platja, també, aquesta setmana.
1: Sí, sí. Passem dels 18-19 als 30, i clar, el cos fa un bataclam. Jo he aprofitat per dormir, però dormir molt. El cos ha dit, t'has d'acostumar. I em va marcar un bataclac que diumenge vaig estar descansant perquè no. Dissabte vaig sortir i diumenge, uau, ja no podia amb el meu cos.
2: Molt
1: vull
2: bé.
1: Dir que ara suposo que el cos ja s'està acostumant a aquestes temperatures, perquè ara ja és el que ve, ja no tenim una altra cosa. Vull dir calor, calor i més calor. I re, tornem d'un cap de setmana a Montornès, que ha estat amb molt tràfic de gent, gent que ha vingut al poble i gent que ha pogut gaudir de la remensada, perquè sabeu que un cop a l'any els remenses surten al carrer i fan una mica el seu espectacle, la seva interpretació d'uns fets que van passar a Montornès. I la veritat és que estan prou contents amb aquesta remensada. 2026. Ens han deixat imatges inolvidables, vídeos musicals, moments d'interpretació entre ells, els actors, i sobretot aquesta sensació que quan acaba la remensada tothom està d'acord que ha estat un èxit, que molta gent s'ha desplaçat cap a Montornès per veure en directe aquesta remensada amb tots els actors i actrius que durant mig any han estat preparant-se per a aquesta representació. El nostre company, el José Luis Cano, avui ens porta detalls d'aquesta actuació. També dic que Éxito Total i Teatre Ple entre bambalines, l'espectacle que una vez más la gent de Montornès Nord i concretament de l'Hermandat Nuestra Señora del Carmen oferia aquest any al Teatre Margarida Xirgo. Entre bambalines és un grup amateur de gent de Montornès que també intenta fer-nos passar una bona estona i van estar dissabte a les 6 de la tarda al teatre oferint les seves obres. També va ser un èxit i vam poder gaudir de l'espectacle entre bambalines. I això ha estat el cap de setmana. Segurament que també sabeu que hem tingut el torneig Salit i Disfrutat a futbol i no m'estranya perquè, per exemple, després us explicaré que avui és, si no m'equivoco, el Dia Mundial del Futbol. Sí, llavors aquest cap de setmana s'ha realitzat aquest torneig del Salit i Disfrutat. Bé, doncs anem una mica a repassar les qüestions que ens tocaran de prop aquesta setmana. És la darrera setmana del mes de maig. Tirem cap endavant i us recordem que el SEM Les Vernedes recull les propostes de les persones que són usuàries i ho fa en una taula oberta allà mateix a l'equipament durant la trobada que es va celebrar fa uns dies. Estava obert a totes les persones abonades o la gent que fa cursos, i es va informar sobre l'estat de comptes, el pla d'inversions per aquest 2026 i sobre les millores d'accessibilitat de les piscines d'estiu, entre d'altres temes. El SEM Les Vernedes va acollir, com dèiem, fa ja uns dies aquesta sessió de taula oberta. Va ser un espai de diàleg entre l'Ajuntament i les persones usuàries de l'equipament, i la trobada, que està adreçada a persones abonades i cursetistes, va comptar amb la participació de l'alcalde, el regidor d'Esports, Ricardo Piris, la cap d'àrea d'Acció Social, Ana González, la directora del centre, Sílvia Minyambres, i també un grup de 8 abonats i abonades. Doncs així va ser la reunió i aquests temes es van tractar. També sabem que tenim tallers i exercici físic per commemorar el 28 de maig, Dia Internacional de l'Acció per la Salut de les Dones. Entre el 28 de maig i el 5 de juny, a Montornès, es durà a terme activitats centrades a la salut femenina, entre les quals hi ha una caminada cap a la Font de Santa Caterina, tallers de manualitats i la presentació de la campanya Dones i Esport. Sota el lema mundial "És essencial, no pas opcional", el Departament Municipal de Feminisme i Diversitats i el de Promoció de la Salut han organitzat una programació d'activitats a l'entorn del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. El gruix de propostes estarà centrat el mateix 28 de març i el tret de sortida serà a les 9:30 amb la lectura del manifest institucional als Jardins Natividad Llarza, des d'on es donarà inici a la caminada guiada fins a la Font de Santa Caterina. Aquesta passejada està inclosa en el programa Salut Pas a Pas i Parcs i Biblioteques, naturalment. No sé si sabeu que l'Ajuntament de Montornès arriba al top 1 en transformació digital i govern obert. El consistori ha rebut el reconeixement Administració Oberta, que acredita un any més la seva maduresa i progrés digital d'acord amb els barems establerts per l'Administració Oberta de Catalunya per municipis de 5.000 a 20.000 habitants. Doncs ja fa uns dies, a Granollers, es va fer aquest acte de lliurament de guardons a la 11a edició dels reconeixements Administració Oberta, que el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, AOC, otorga anualment als ajuntaments i consells comarcals capdavanters en transformació digital i govern obert. L'Ajuntament de Montornès ha rebut el reconeixement d'Administració Oberta de Catalunya i s'ha situat al top 1 dels municipis de Catalunya entre 5.001 i 20.000 habitants que han demostrat una major maduresa digital durant el 2025, d'acord amb els indicadors que la pròpia AOC estableix. Doncs aquí està el reconeixement cap a l'Ajuntament de Montornès. I sabeu que el Mas 30 Cosmos continua i ara tenim una activitat que té a veure amb aprendre a jugar al joc de rol màgic de Gathering amb els pressupostos Mas 30 Cosmos. El 29 de maig, a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik acollirà una jornada de tallers per conèixer les normes bàsiques d'aquest conegut joc de cartes. Per acabar, se celebrarà un torneig express. Les inscripcions no són imprescindibles, però recomana incorporar-se al grup de WhatsApp de l'activitat, accessible a través del codi QR inclòs en el cartell anunciador. La jornada està finançada amb els pressupostos participatius Mas 30 Cosmos i nosaltres parlarem d'aquesta activitat properament aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. I ja us explico que tenim a tocar avui el Dia Internacional de les Taques Cutànies. Hem de mirar les taques cutànies, les pigues, les manxes, si tenen relleu, si han crescut, si hi ha diferents colors. Hem de fer una ullada a les taques fosques, generalment ocasionades pel sol, per canvis hormonals o pel consum de certs medicaments. Afecten a una de cada tres dones i de vegades afecten també a altres homes i a l'autoestima. Es tracta d'una problemàtica que afecta a moltes persones, per això hem de tenir protecció solar ja, des de ja. Utilitzem cremes protectores 50, utilitzem barrets i vigilem en tot allò que tingui a veure amb el sol. També us he dit que avui és el Dia Mundial del Futbol. S'hi ha triat la data 25 de maig perquè es compleix el centenari del primer torneig internacional de futbol de la història, on va estar representades totes les regions, celebrat a París en el marc dels Jocs Olímpics de l'estiu de 1924. Avui també se celebra el Dia d'Àfrica. El Dia d'Àfrica se celebra el 25 de maig, va ser decretat amb l'objectiu de donar a conèixer les necessitats que continuen enfrontant a tots els països del continent africà. Així mateix, reivindicar tots els avenços socioeconòmics que han aconseguit, incloent-hi el seu alliberament del colonialisme. Encara queden moltes coses a fer a l'Àfrica. Avui és el Dia Mundial de la Tiroide. Des de 2008 se celebra aquest dia cada 25 de maig, proposat per les associacions internacionals del tiroide. I també és el dia mundial, el dia del orgull friki. Doncs ja sabeu que cada any en aquesta data se celebra doncs, aquesta manera de gaudir de les persones que són diferents davant la societat i que tenen un comportament diferent de la resta, ja que solen ser estranys i viuen en un món ple de fantasia. Doncs avui, dia del orgull friki. I us haig de dir que avui, si coneixeu alguna Amanda, feliciteu-la. Si coneixeu algun Lucífero, feliciteu-lo. O Veda, ells i elles estan d'aniversari de sant, celebren el dia del seu sant, i vaig a veure ara si tenim algú al poble que estigui d'aniversari, a veure si trobem alguna felicitació a fer des de les mañanes, a veure si és possible. Vanessa Molano, felicitats. Elías Reyes, felicitats. Doncs a tots dos, que tingueu un dia meravellós i que gaudiu del dia fent allò que us vingui de gust. Moltes felicitats. I nosaltres avancem amb una mica de música. Escoltar els Queen sempre és agradable, ens ve de gust i jo crec que és una manera molt adient de començar aquest matí de dilluns. A tots ens costa una mica començar el dilluns, anem a veure si ho fem amb molta energia i vitalitat. Bon dia, Montornès, i bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui escoltarem una entrevista interessant sobre una nova oferta que arriba a Montornès amb el Club Bàsquet Vila de Montornès. La Mireia Toledo ha parlat amb el Xavi Espín sobre les activitats d'estiu que farà el Club Bàsquet Vila de Montornès. El nostre company José Luis Cano va assistir a la remensada i ens porta una valoració, un recull de moments de la remensada d'enguany. Avui és dilluns i el nostre convidat estrella és l'Arturo Padilla, que ha escrit una nova novel·la i avui ens ve a parlar d'aquesta proposta literària que, a més, ha fet amb el Jordi Sierra i Fabra. Doncs una proposta que porta benzina a les venes i que avui descobrirem, Gasolina en les venes, com s'ha fet aquest llibre i que ens explica l'Arturo Padilla d'aquesta aventura. En acabar serà el nostre company, el Miquel Zafra, qui avui parli amb el Nofre Morell i presenti al Nofre el seu darrer treball discogràfic, Ànimes. Això és el que us proposem avui dilluns, que no és poc per començar la setmana. Esteu preparats?

0: Parlem de serveis, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. És el Juan Carlos Piña qui ens porta la informació. Bon dia, Juan Carlos.
1: Què tal? Bon dia. Avui a la província de Barcelona les temperatures se mantenen sense canvis o baixen lleugerament, encara que continuen sent elevades per aquesta època de l'any. Arribarem màximes de 31 graus a Manresa, Rubí i Vic, 30 a Sabadell i Igualada, 26 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, 25 a Mataró. Tenim un dia d'ambient assolellat. Durant la tarda al Prepirineu, nuvolositat d'evolució. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant les hores centrals a la component sud-est. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Balcells, ja sabeu, al carrer Riu Mogent, número 7, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, 112 o al telèfon d'emergència de la nostra policia local 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Las mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs anem a repassar una mica l'actualitat. El govern d'Illa aprova els primers pressupostos de la legislatura tras aconseguir els recolzaments d'Esquerra Republicana per Catalunya i Comuns. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Economia i Finances Públiques, Alicia Romero, són els protagonistes, amb Illa i Albià, que firmen aquest acord per aprovar els pressupostos 2026, tras a l'aval d'Esquerra Republicana per Catalunya. I és que el govern ha aprovat fa uns dies aquest Consell Executiu Extraordinari que es va celebrar aquest projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026. Per altre costat, va acabar sense acord la tercera reunió entre el govern i els sindicats per millorar les condicions laborals dels professors. La reunió, com ja sabeu, es va celebrar entre la Conselleria d'Educació i els sindicats educatius, que això va succeir divendres, però va acabar sense cap acord tras 2 hores de negociació per millorar les condicions laborals i salarials que exigeixen els professors. La trobada va ser la tercera i es va realitzar a la sede del departament després de les dues anteriors, una dimecres i una altra dijous. Totes es van encallar i no van arribar a cap acord. Doncs aquesta setmana continuen continuen les negociacions, i concretament serà el dimarts. Demà dimarts tornaran a seure per negociar les condicions. I acabem parlant de la reducció d'emissions de CO2 que s'encalla a Catalunya durant l'any passat. El transport i la dependència del gas dificulten complir els objectius climàtics per al 2030, segons el monitor públic d'emissions. La reducció d'emissions de CO2 s'ha encallat, i aquesta és la notícia que diu que les emissions de diòxid de carboni a Catalunya es van situar en 37,9 milions de tones, només un 1% menys que l'any anterior. Una reducció clarament insuficient per assolir els objectius climàtics fixats per al 2030, que preveuen retallar un 29% les emissions respecte a 1990, segons el Pla Integrat d'Energia Climàtica de Catalunya. Doncs tenim el full de ruta, ens ho sabem molt bé, però no arribem als acords. I aquestes són algunes de les notes del dia d'avui.
2: Ràdio Montornès. Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
4: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornès con la cultura urbana. 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Doncs bé, arriba de nou l'oferta municipal infantil per l'estiu. Inclou un any més casal esportiu allà a les Bernedes i un altre de lleure. L'oferta d'estiu, a més, municipal es complementa amb els campus esportius d'algunes entitats, com, recordem, l'Associació Esportiva Montornès de Futbol Sala, el Club Handbol Montornès o el Club Bàsquet Vila de Montornès. Un clàssic per l'estiu. I justament d'això parla la nostra companya, la Mireia Toledo, amb el Xavi Espín, director del Club Bàsquet Vila de Montornès, sobre aquest

0: per aquest any. Veiem que les dates són les mateixes que el campus, o sigui que el casal de vacances normal del 29 de juny al 31 de juliol. Vosaltres sou un club de bàsquet, però sabem que hi ha moltes altres coses, no? Què és el que proposeu? Quin és el vostre projecte?
1: Bueno, de fet, el feedback de les famílies de cada estiu és el mateix. Tothom està content amb aquest model, que és un pèl més lúdic. Deixem una miqueta al bàsquet, entre cometes, de costat, però rebem moltíssimes visites de jugadors professionals, jugadors i jugadores, d'entrenadors, sobretot el tema dels influencers, que agrada moltíssim al jovent, i la part més important és el conviure amb inclusió, que és per nosaltres el nostre valor afegit i el que penso que any rere any és el reclam més important.
0: Com ho feu això? Com és aquesta convivència?
1: Doncs nosaltres no fem cap tipus de distinció. Evidentment, les edats sí que solen marcar els grups, en alguns casos, però en cap tipus els nois i noies amb necessitats especials doncs, conviuen com un mes a totes les activitats i en el dia a dia del campus.
0: Mm-hmm. Parlaves de les visites, és cert que això any rere any ja és com un dret distintiu vostre i ja hem vist fins i tot que ja teniu algunes confirmades, no? Què ens pots avançar?
1: Sí, de fet, aquestes tres que hem confirmat són les més purament bàsquet que tindrem aquest estiu, perquè són tecnificadors professionals i sí que vindran dies diferents a fer tecnificacions purament de bàsquet. Sí que és veritat que aniran adreçades per franges horàries i capacitats dels jugadors, però hem volgut presentar primer aquestes tres visites perquè realment és un nou reclam, és donar-li un plus més de bàsquet al campus.
0: Mm-hmm. Qui són? Perquè per qui segur que qui li agradi el bàsquet, algun nom li deu sonar.
1: Sí, de fet són el Rubén Sarmiento, la Marta Rosanas i el Raúl Serrano. Són tots ells es dediquen professionalment a les tecnificacions, a banda d'altres tipus de feines i activitats. Però són tecnificadors molt cotitzats i que tenen l'agenda molt plena. Realment estem molt orgullosos de poder-los anunciar en tant temps.
0: Parlaves de capacitats, clar, i has comentat que no només jugareu a bàsquet i millorareu la tècnica, que això, bé, dins del club està clar que hi ha de ser, però també hi haurà altres activitats. Jo volia preguntar, si hi ha algun nen, nena, que no hem parlat de les edats, però que no hagi jugat mai o tal, també es pot apuntar i hi ha algú que hem de complir?
1: No, cap ni una. De fet, estem molt contents i satisfets perquè les primeres inscripcions d'aquest any són de gent externa i gent que no té res a veure amb el club. I això doncs, ens reconforta i ens anima a seguir treballant, a veure si els podem captivar per tenir-los també dins de l'entitat de la resta de l'any.
0: Mm-hmm. Que és una oportunitat també, llavors, de provar l'esport.
1: Sí, de fet és que penso que és la millor fórmula, perquè com no apretem a ningú esportivament, no et dediques al bàsquet 100%, no cal tenir unes capacitats X per no sentir-te desencabit, penso que és el millor moment i la millor època d'any per entrar dins d'aquesta roda.
0: Mm-hmm. Hem parlat de visites de bàsquet, però també veig piscines. Quines altres activitats? No sé si també feu sortides, no? Perquè, clar, jo no sé, amb tanta cosa us faltaran dies i hores.
1: Sí. Nosaltres fem moltes gincanes. De fet, també el fet que el Bajaro formi part del nostre staff i del nostre equip, doncs també ens ajuda a fer la gincana o taller de la ràdio. També tenim el tema de sortir al carrer amb la cistella i ajudar els comerços locals a donar visibilitat, perquè fem la cistella viatgera i passegem per tot el poble fent que els comerços facin la seva cistella. Bueno, fem moltes coses, la veritat.
0: Sí, no pareu. Quines edats, Xavi? Perquè no hem parlat d'edats. De quina a quina edat es poden apuntar a aquest campus d'estiu del Club Bàsquet Vila Montornès?
1: Doncs nosaltres estem agafant nens de 3 anyets en endavant. El fet és que, per exemple, per tema d'instal·lacions, tenim algun problema, perquè l'any passat ens va tocar fer Sorralet i Camperera, i Camperera no té cistelles adients per nens majors de 12 anys, evidentment. Doncs ens hem de reinventar i fer alguna coseta. Nosaltres no tenim sostre, sí que estem, de 3 a 16, si t'hagués de dir una franja d'edat, però evidentment, quan rebem sol·licituds de nens amb necessitats especials, ens afectem a tots.
0: Clar que sí.

0: Digui que per a infants, però també per joves.
1: Clar.
0: Que això és important. Com ens podem apuntar? També hi ha per setmanes, una miqueta tota aquesta logística.
1: Sí, doncs nosaltres el que demanem a les famílies, sobretot per conèixer les casuístiques personals de cadascú, a banda de que més endavant farem una reunió per explicar absolutament tots els detalls, és que baixin a les oficines del club, al pavelló, dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8.
0: Vale, que ja entenc que esteu vosaltres, no?, i podeu parlar, conèixer-vos...
1: Sí, sí.
0: Genial, genial. Bé, és veritat que el Club Bàsquet Vilamontornès és molt actiu a Instagram, al seu perfil d'Instagram, allà trobareu molta informació també que podeu anar mirant. Entenc que allà també anirem descobrint altres visites, no, Xavi?
1: Sí, aquesta és la idea, anar destapant i descobrint cada setmana alguna de les novetats que ens acompanyen aquest estiu.
0: Us heu posat, deies que no heu posat tope d'edat, però de número d'infants, sí? Perquè, clar, entenc que també teniu uns...
1: No, tampoc en tenim.
0: Tampoc,
1: no
0: a tope.
1: Cap tope. De tant de bons que haguéssim sense places, que sempre seria relacionat amb tema d'espais. Si no disposem de... perquè encara no hem rebut la notificació dels espais que tindrem concedits, fins que no sapiguem de quins espais disposem, doncs anirem agafant inscripcions i a veure si d'aquesta manera doncs, tenim més força també per obtenir els espais que calen per un campus com el nostre, amb nois amb necessitats especials.
0: Crec que sí, i de diferents edats. Doncs Xavi, no sé si ens queda alguna coseta més a comentar d'aquest campus d'estiu, recordem, del 29 de juny al 31 de juliol del Club Bàsquet Vilamontornès per infants i joves, tothom, un campus que es defineix per ser inclusiu amb bàsquet, piscines, sortides, no sé si ens queda alguna cosa més.
1: Res, hi haurà molts regals, moltes sorpreses, s'ho passaran fantàstic, segur. Esperem que no passin molta calor, tot i que l'any passat, doncs, ja et dic, vam estar al Sorralet fantàstics i vam poder gaudir també de Camparera amb els seus espais d'ombra i amb les seves limitacions, però bueno, contents i adaptant-nos a les situacions.
0: Perfecte, ja ho sabeu, si voleu més informació o inscriure-us a aquest campus, els trobareu. Xavi, recorda'ns els dies de la setmana, l'hora, el lloc, perquè tothom ho tingui clar, on es pot adreçar a parlar amb vosaltres.
1: Doncs a les oficines del Club de Bàsquet Vilamontornès, que són el Fem les Bernedes per lateral de la Gran Vial, dilluns, dimecres i divendres, de 6 a 8.
2: Doncs ja sabeu, allà trobareu el Xavi Espín disposat a compartir tota aquesta informació amb els pares i amb les famílies que ho demanin. I després d'aquesta interessant entrevista, nosaltres continuem aquí en les Mañanes de Ràdio Montornès i anem a parlar de la remansada, que ja sabeu, ens ha acompanyat durant el cap de setmana.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.

0: Doncs aquí el tenim, és ell, el nostre company José Luis Cano, aquest matí s'ha llevat d'hora per venir a explicar a les mañanes com va estar la nova edició de la Remansada. Bon dia i benvingut, José Luis.
1: Bon dia, Núria, bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, José, què tal, com estàs?
1: Pues aquí estem de bona setmana, començant la setmana, no?
0: Sí, amb molta energia, eh?
1: Amb molta energia, sí. Molta calor també, eh?
0: També, molta calor.
1: Sí.
2: Estàs com un peix tropical a la peixera, no?
1: Exactament, sí. Aquí estic atrapat a la peixera. Però sí, sí, és el que ens toca, ja va arribant la calor i com deia la Núria, doncs estem aquí per parlar de la Remansada. Una remansada més i molt exitosa, sí.
0: Sí, molta gent a Montornès al voltant de la remansada. Explica'ns, va.
1: Molta gent, sí, sí. De fet, al voltant de 650 persones van sortir als carrers dissabte a la tarda per veure una nova edició del musical La Remansada, l'espectacle que escenifica la darrera batalla de la Guerra dels Remenses lliurada a Montornès al gener de l'any 1485, i com aquesta revolta popular va estar encapçalada pel líder dels pagesos alçats, el Bartomeu Sala. Guany és la desena vegada que l'associació La Remansada fa l'espectacle al carrer. Una cinquantena de persones, entre intèrprets i responsables de logística, van representar l'obra escrita pel montornesenc Xavier Bertran i amb la música del compositor Xavier Baurier. Com és habitual, l'espectacle va començar a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses. Públic i acció es van anar movent mentre avançava la història, passant pel segon escenari, el del Parc dels Gegants, i acabant, com sempre, a la plaça de Pau Picasso. El president de l'associació La Remansada i actor que dona vida a Bartomeu Sala, Jesús Martín, va destacar que en aquesta edició ha vingut públic de Barcelona i Blanes, entre d'altres municipis.
3: Estem eufòrics, eufòrics perquè bueno, és la decena remansada al carrer, trepitjant el carrer, els escenaris de Montornès, i la resposta del públic brutal. Sempre diem que ve gent d'altres comarques i tal, però bueno, aquest any tenim constància que ha vingut gent de Barcelona, gent de Blanes també, i bueno, hi ha els fixes de Barberà, de Sabadell, vale? O sigui, jo penso que després de 10 anys interpretant la remansada al carrer, jo això per mi ja està consolidat, o sigui, és un projecte que durarà anys i bueno, esperem que celebrem, ara hem celebrat els 10, esperem celebrar els 25, com a mínim.
1: Doncs sí, esperem que Montornès tingui encara més edicions de la remansada, deia el Jesús, arriba fins a les 25 com a mínim, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I és veritat, deia el Jesús també, que l'elenc de la remansada és cada vegada més jove, no? La majoria d'actors que surten a l'escenari, la gran majoria són gent jove, nens també a l'escena del mercat. Jo crec que això és positiu també, no? Perquè així es garanteix un relleu, no? I una continuïtat.
0: Molt positiu, clar que sí.
1: Que cada vegada hi hagi més gent jove i més infants que s'assumin a la remansada.
0: Uh-huh.
1: Això pel que fa al paper del Bartomeu Sala i el paper de la dona de Bartomeu Sala, la Carme Serra, va tornar a caure en mans de la montornesenca Elisenda Bru, que també és l'encarregada del vestuari de l'obra. Escoltem Elisenda Bru.
4: Ha sortit tot molt rodó i després de l'esforç de tots els mesos assajant, doncs estem contents. La Carme Serra és una dona valenta que bueno, ha de patir les injustícies del senyor feudal i que jo crec que se'n surt prou bé, no? Tinc una arenga al final del segon acte que és per demostrar doncs, que això, que les injustícies que pateix la dona, l'edat medieval, no? Una d'elles és que la separen de la seva família, sobretot del seu marit, que és el que teòricament porta l'aliment a casa, no? I es queda ella sola, doncs, a lluitar i a engrescar la resta que lluitin també. No sabem si els pagesos anaven així vestits en un casament en aquella època, segurament no, però ens sembla que doncs, fa una mica més de goig l'escena final del casament i els vestits de remenses doncs, ja són de des d'ara vam començar, que vam fer una molta feina.
1: Un vestuari molt colorit, molt divers, molta feina també, no?, a l'hora de confeccionar
0: Clar.
1: Aquest vestuari. I és veritat el que deia l'Elisenda Bru, que recordava que té com aquest discurs, aquest monòleg al final del primer acte, doncs que les dones tenien una situació especialment difícil, no?, durant aquesta època. De fet, el narrador que presenta l'obra ja ho diu, que les dones especialment patien, no?, pel tema del dret de cuixa, pel tema de que els marits anaven a la guerra, de que es quedaven soles. Doncs, bueno, també reivindica, no?, doncs aquesta situació especialment dura de les dones durant aquesta època. Uh-huh. I els assajos de la Remansada van començar a principis d'any a l'Escola Mugent, en aquesta edició. Des de la direcció de l'obra, l'actor i director Toni Figuera va destacar que enguany s'han implementat canvis d'escena que han comportat un major nombre de moviments i d'accions, sobretot entre els actors i actrius que estan al fons de l'escenari.
3: Molt content de com ha anat tot. Ha sigut una funció, des del punt de vista de meu del director, ha sigut una bona funció, on tot ha sortit bastant fluid, que és lo interessant, i on també hem pogut veure, doncs, que la feina que hem fet aquests últims mesos i els canvis de la posta en escena, que hem treballat força, doncs han sortit bé. I llavors això, satisfactori, un pas satisfactori. Sobretot els actes 3 i 4, en el 2 també, però menys, però sobretot els actes 3 i 4 hem introduït canvis. Ja a nivell dispositiu de l'escena, també de la sonografia, hi havia una taverna que altres anys no la teníem. Això, doncs, ha provocat que hi haguessin molts canvis de moviments, canvis d'accions, microaccions que hi havia al darrere perquè la gent del poble tinguessin accions i coses a fer mentre al davant estaven passant, doncs, altres escenes. La veritat és que sempre veiem un recorregut que és lògic i un recorregut, doncs, exponencial. Vull dir, hi ha gent que és el primer any que fan, llavors podem demanar fins a un cert nivell, però a mesura que van passant els anys la gent va fotent uns salts de qualitat increïbles. Gent que porten 4 o 5 anys fent la Remansada pugen a l'escenari i es defensen molt bé, i es nota que tenen taules. I això és una mica també el que volem, no? Gent que no ha fet mai teatre, doncs, començar, i que any rere any ells vagin millorant a nivell interpretatiu, i així també l'espectacle, doncs, va millorant.
1: I és veritat, no ho hem d'oblidar, no?, que la Remansada està interpretada per actors amateurs, gent, la majoria de les quals no han fet teatre en la seva vida, i la veritat és que estan aprenent i fan una evolució espectacular des de les primeres edicions que interpreten fins ara, no?, fins a aquest moment, doncs, com deia el Toni, doncs, van agafar moltes tables, no? I respecte a aquests canvis que han anat implementant, canvis d'escena, és veritat que es nota, no?, que el fet de que els actors i actrius que estan al darrere de l'acció estiguin fent coses i facin moviments, doncs, fa que no es desconnectin de l'obra, no?, i que el públic, doncs, també estigui més a dins de la història, no? I l'alcalde José Montero va seguir el musical des de la primera fila de cadires. Segons va dir als mitjans de comunicació, per ell ha estat una de les millors edicions. També va destacar que l'obra manté un missatge sobre les desigualtats socials entre rics i pobres que continua estant vigent.
5: Estem emocionadíssims perquè jo crec que és una de les millors edicions que hem fet, un munt de novetats en la posta en escena, però molta millora dels moviments, de la coordinació entre els actors i actrius, que demostra aquest esforç que fan quotidianament per millorar la intensitat de tota la història, i ha sigut fabulós, amb la qualitat que ja té, amb la història, amb la música, amb tots els decorats, amb tot l'esforç que es fa, i que es percep aquesta energia d'equip col·lectiva i que emociona moltíssim, i ha sigut també un èxit de públic. Jo crec que, com altres anys, estaven en tots els escenaris pleníssim i estem molt, molt satisfets i molt agraïts i orgullosos d'aquest projecte. És molt curiós que una història de fa 500 anys, no?, que comença a canviar la situació i que va ser, diguéssim, un gran avenç i que va portar transformacions, però que hi ha aspectes que queden pendents i que tants anys després ja sembla mentida la vigència d'aquest enfrontament entre rics i pobres, no?, que hi ha injustícies, desigualtats socials, no?, que s'expressen d'una manera diferent, evidentment, que no són tan dures, però que ens han de fer reflexionar, i està molt bé que una història antiga també aporti per la reflexió present i per fer comunitat i per transformar també la nostra realitat.
1: En aquesta edició, la Remansada ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montornès, l'establiment Flors Guardiola i l'Escola Mugent, així com amb el patrocini de l'empresa Comart. Així que aquí tenim una edició més de la Remansada, ara de moment a descansar un temps, no?, també a fer les valoracions que pertoquin, i l'any que ve, doncs, esperem una nova Remansada amb més força encara. Cal dir també que, com deies tu, Núria, a l'inici, dissabte vam tenir una tarda plena de teatre, no?, també simultàniament al Teatre Margarida Xirgo, el grup Entre Bambalines de l'Hermandat Nostra Senyora del Carmen representava diverses comèdies teatrals, recordem, amb les entrades exaurides en molt poques hores, no? Així que a Montornès ens agrada el teatre i ho vam demostrar dissabte a la tarda amb la Remansada i amb Entre Bambalines.
0: Doncs tota la raó, José Luis, gràcies per portar-nos totes aquestes intervencions molt interessants i també l'alegria de que tot ha sortit bé, no?
1: Tot ha sortit bé, això és el més important, molta feina, però el resultat ha valgut la pena.
0: Clar que sí, gràcies i fins aviat.
1: Fins aviat.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
6: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.
0: Doncs ja veieu, així passa el matí i encara el que ens queda, perquè després de fer un repàs al cap de setmana, ara ens anem a les notícies. Els companys de l'Eixall ens porten les darreres informacions que s'han produït aquest matí i ja tenim preparat a l'Arturo Padilla, que ens parla del darrer llibre que ha escrit junt amb el Jordi Sierra i Fabra. Una diu que és un somni fet realitat i amb aquesta frase ens quedem. Us encomano que escolteu aquesta entrevista just després de les notícies de l'Eixall. Després el nostre company, el Miquel Zafra, que aquesta setmana parla també de música amb el Nofre Morell i ho farà sobre el darrer treball discogràfic Ànimes. No us marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia, companyia de dilluns i moltíssima informació. Fins ara.
6: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Amb el nom d'Alan Stewart Collinsberg, Woody Allen va néixer a Nova York l'1 de desembre de 1935, en el si d'una família jueva. Com ell mateix ha dit en alguna ocasió, una família burgesa, ben alimentada i ben vestida. Després d'estudiar en una escola hebrea fins als 8 anys, va anar a parar a l'escola pública número 99 de Brooklyn, la Midwood High School. Anys després, Woody Allen va definir aquest centre com una escola per mestres amb trastorns emocionals. Les seves fites principals en aquesta escola van ser dues. Primer, aprendre a tocar el violí, i segon, convertir-se en el típic nen solitari i introvertit que fins i tot el professor s'oblida de dir quan passa llista. Això va canviar quan va fer secundària i va començar a deixar mostres del seu gran humor a les redaccions i als treballs. De la seva època adolescent, Woody Allen comenta que... No volia ser Bogart, tampoc volia ser John Wayne. Només volia ser el típic noi de classe amb ulleres que mai aconsegueix la noia però que és divertit i cau bé a tothom. La seva exitosa carrera com a humorista va començar als 16 anys, quan va començar a escriure acudits per diferents diaris i publicacions de Nova York. L'any 1953, Woody Allen va ingressar a la Universitat de Nova York, on va cursar producció cinematogràfica. No era gaire amant d'anar a classe, només a les projeccions de pel·lícules, i al principi de segon curs va abandonar la carrera, animat pel seu professor i la gran frase que li va dir.
1: No ets material d'universitat, crec que hauries de rebre ajuda psiquiàtrica, perquè em sembla que no tindràs gaire sort per trobar feina.
0: Dit i fet, Woody Allen va trobar el seu primer psiquiatre el 1959 i encara hi va des d'aleshores. Després de passar per diversos programes de televisió com a guionista, va aconseguir que el contractessin com a actor i ajudant de guió a la pel·lícula What's New Pussycat. Durant el rodatge va conèixer el qui seria el seu agent durant els anys següents. Va ser l'any 1969 quan va dirigir i escriure completament la seva primera pel·lícula, Take the Money and Run, a la que també actuava. Tot i que la productora no estava convençuda del resultat final, la cinta va ser un èxit i Woody Allen va aconseguir començar amb bon peu la seva carrera com a director. 8 anys i 4 pel·lícules després, va rodar la cinta que el consagraria com a gran cineasta, Annie Hall, o també feia d'actor.
2: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
0: La pel·lícula va guanyar 4 Oscars, millor actriu per Diane Keaton, guió original, direcció i millor pel·lícula, tots ells per Woody Allen. El director, però, no va anar a la cerimònia a recollir els premis, segons va explicar, perquè se n'havia oblidat. Des d'aleshores, Woody Allen ha guanyat més Oscars, però només ha fet acte de presència a la gala l'any 2003, per tocar el clarinet, per cert. 2 anys després d'Annie Hall, arribaria un altre gran èxit, una pel·lícula considerada un clàssic de la història del cinema, Manhattan.

0: Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente.
1: Des de l'inici dels 80, Woody Allen ha pres el costum de treure una pel·lícula cada 11 mesos. Combina la seva carrera com a director amb el seu oci personal, el clarinet, que toca cada dilluns en un local de Nova York, sempre i quan la direcció de les seves pel·lícules li ho permet. Fent-ne una cada 11 mesos deu ser complicat. De moment porta 39 títols de les espatlles, incloent la darrera Whatever Works. Fa 2 anys, Woody Allen va conquerir casa nostra amb Vicky Cristina Barcelona, un film que va aconseguir que Penélope Cruz guanyés el seu primer Oscar. A nivell personal, Woody Allen ha estat casat 3 vegades. Primer va ser Diane Keaton, actriu musa del cineasta durant els anys 70, i després va ser Mia Farrow, musa d'Allen als anys 80.
0: Jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres.
1: Amb Mia Farrow va tenir el seu únic fill biològic, l'any 1987. El divorci arribaria l'any 92, amb un gran escàndol. Woody Allen va començar una relació sentimental amb Sun Yi, d'origen coreà i filla adoptiva de Mia Farrow, 35 anys més jove que el director. Tot i l'escàndol, la relació continua i la parella viu feliçment a l'Upper East Side de Manhattan, la zona més exclusiva del seu estimat Nova York, a prop del marge est del Central Park, un indret on, diuen, és fàcil trobar-hi Woody Allen pensant en la seva propera pel·lícula. A més de les seves pel·lícules, per la història queden les seves frases. Els diners no donen la felicitat, però donen una sensació tan semblant que es necessita un gran especialista per verificar la diferència. En realitat, prefereixo la ciència a la religió. Si em donen a escollir entre Déu i l'aire condicionat, em quedo amb l'aire. L'amor és la resposta, però mentre vostè espera, el sexe li planteja unes quantes preguntes. Només existeixen 2 coses importants de la vida. La primera és el sexe, i de la segona no me'n recordo. Woody Allen, Dixit.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Doncs tenim amb nosaltres a l'Arturo Padilla, que segurament a aquestes altures de la pel·lícula ja el